Iniciem la segona hora de programa d'un Nits de Ràdio una mica especial, ja que estem doncs amb un programa una mica més curt, perquè ara a les 3 donarem pas doncs, a Onda Cero, diguem-ne, nacional, perquè ens acabin de posar les notícies del dia, escoltem una mica de no sonores i podrem escoltar aquest primer partit de futbol de preparació. Bueno, no sé quin és, si és el primer o el segon, no, deu ser el segon partit ja de preparació, però el primer que estan ja per aquelles terres a l'altra banda i els hi toca fer aquests horaris de jugar al futbol. Doncs això, que anem fins a les 3, ara amb un reportatge d'en David Morales, després amb la Maria José Callel i la Sònia Martínez, i així us acompanyem fins a les 3 en aquesta ocasió, tot fent Nits de Ràdio. Seguim.

Una vida i una cançó. Hi ha artistes que moren massa aviat per saber fins on haurien arribat. I el d'avui és un cas paradigmàtic. Va tenir menys de 3 anys de carrera al màxim nivell, del 57 al 59. I en aquell temps va redefinir el que era una banda de rock and roll, va influir tots els grans de la dècada següent i va gravar cançons que encara sonen amb una frescor sorprenent. Va morir amb 22 anys. Molts artistes matarien per una carrera com la seva. I és que avui parlem de Buddy Holly.

Charles Hardin Hawley va néixer el 7 de setembre del 1936 a Lubbock, a Texas, el menor de quatre germans. El seu pare, Lawrence Odell Hawley, canviava de feina amb una certa freqüència durant els anys de la Gran Depressió, i la família es movia molt dins de la mateixa ciutat. La mare, Ella Pauline Drake, era el centre emocional d'una llar on la música hi era present des del principi. Tots els membres de la família, excepte el pare, sabien tocar algun instrument o cantar. De ben petit, en Buddy, el sobrenom va quedar des de la infantesa, va provar el violí, el piano i la guitarra. El piano el va deixar als 9 mesos de classes. La guitarra, en canvi, li va quedar per sempre. Va aprendre a tocar-la de manera informal, primer amb el germà gran, Travis, després amb amics del barri i dels seus anys d'escola. Hi ha una anècdota dels primers temps que diu molt del caràcter d'aquella família. Quan el germà gran, en Larry, va tornar del servei militar del Pacífic, va portar una guitarra de $80 que havia comprat a un company. La primera guitarra que en Buddy va tocar de debò era aquella, però els seus pares li van comprar una de pròpia ben aviat, en una botiga de penyores de Lubbock. A Roscoe Wilson Elementary, Hawley va conèixer Bob Montgomery, un nen amb qui compartia la passió per la música. Van fer-se inseparables. Escoltaven junts el Grand Ole Opry i la Louisiana Hayride per la ràdio i van aprendre a tocar cançons junts dels Loving Brothers i d'altres artistes de country i de bluegrass. Hawley estava format en la tradició del sud, Hank Williams, Jimmy Rogers, Bill Monroe, però el rock and roll estava a punt d'arribar.

El 1955 va passar quelcom que ho va canviar tot per a Buddy Holly. Elvis Presley, que aleshores era una estrella en ascens, però encara no la llegenda que seria, va actuar a l'Avoc. Holly va tenir l'oportunitat d'actuar com a taloner d'Elvis en diverses ocasions aquell any, i l'impacte va ser immediat. Allò era el futur. La combinació del rhythm and blues negre amb el country blanc, aquella energia nova que es deia rock and roll, era exactament el que Holly volia fer. Aquell octubre, quan Holly feia de taloner de Bill Haley and His Comets, un representant de Nashville anomenat Eddie Crandall, el va veure actuar i li va aconseguir un contracte amb Decca Records. Era el gran salt. Però les sessions de gravació a Nashville, produïdes per Owen Bradley, un home especialitzat en el country orquestat de Patsy Cline i similars, va ser un fracàs de sintonia. Bradley imposava el seu estil. Holly no podia expressar-se com volia. I els resultats no convencien ningú. Una primera versió de That Will Be The Day va quedar arxivada sense publicar i Decca Records va deixar anar en Holly. Aquell rebuig va resultar ser, paradoxalment, la millor cosa que li podia passar, de fet, perquè Holly va anar a buscar el productor Norman Petty a Clovis, a Nou Mèxic, i allà, amb el control creatiu que a Nashville no li havien donat, va trobar el seu so.

A l'Abbock, Holly havia anat construint la seva banda. Jerry Allison a la bateria, Joby Mauldin al baix i Nicky Sullivan a la guitarra rítmica. Els va batejar com The Crickets, els grills, un nom deliberadament ambigu que serviria per navegar les complicacions contractuals que vindrien. Amb Petty com a productor i mànager van gravar una nova versió de That Will Be The Day, que es va convertir en número 1 als Estats Units i al Regne Unit al setembre del 57. I dos mesos més tard, Peggy Sue va confirmar que Holly no era un accident d'un sol hit. En aquells mesos vertiginosos, Holly va fer aparicions a l'Ed Sullivan Show, va gravar Oh Boy, Not Fade Away, Rave On, Every Day. La seva música era diferent a tot el que existia. Utilitzava instruments inusuals per al rock, la celesta que sona a Every Day, per exemple, i la seva guitarra era alhora lletra i melodia, ritme i atmosfera. I aquell hiccup vocal, aquell tallat de mitja síl·laba que caracteritzava la seva veu, era absolutament seu. El febrer del 1958 va girar per Gran Bretanya. Entre el públic que anava als seus concerts hi havia dos adolescents de Liverpool, en John Lennon i en Paul McCartney. L'impacte va ser tan profund que quan poc temps després van escollir un nom per al seu grup, van triar un joc de paraules inspirat en The Crickets, en els Crickets de Holly. The Beatles, els escarbats. I un altre noi, al concert de Duluth, al gener del 1958, no s'oblidarà ja mai d'aquella nit. Es deia Bobby Zimmerman, i anys més tard el món el coneixeria com a Bob Dylan.

La vida personal de Holly va tenir un gir important el 1958. El 15 d'agost es va casar amb Maria Elena Santiago, una jove porto-riquenya que treballava en una agència musical de Nova York. La relació va ser breu però intensa. Quan Holly va morir, Maria Elena estava embarassada i la notícia de la mort li va provocar un avortament. A principis dels 59, Holly havia trencat amb els Crickets i estava organitzant un nou projecte artístic. Per fer diners ràpid, mentre preparava el nou àlbum, va acceptar participar a la Winter Dance Party, una gira pel mig oest americà en ple hivern. Les condicions eren realment miserables. Autobusos sense calefacció, carreteres glaçades, hotels de mala mort... Després d'un concert al Surf Ballroom de Clear Lake, a Iowa, la nit del 2 al 3 de febrer del 1959, Buddy Holly va decidir llogar un avió petit per arribar abans al següent concert i poder fer la bugada. Richie Valens i el Big Bopper es van afegir al vol. El Big Craft Bonanza va enlairar-se enmig d'una tempesta i va caure pocs minuts després en un camp nevat d'Iowa. Buddy Holly tenia 22 anys. Don McLean, en la seva cançó American Pie, va immortalitzar aquell dia com The Day the Music Died, el dia que la música va morir, i no era una exageració.

i una cançó. That Will Be The Day. El número 1 de Buddy Holly, That Will Be The Day, el títol s'inspira en una frase característica que John Wayne repetia a la pel·lícula The Searchers, va contribuir a establir una de les llegendes autèntiques del rock and roll. Però aquella cançó no tenia res a veure amb la versió que havia gravat el 1956, que era més lenta, amb la veu en un registre més agut i, senzillament, no era rock and roll. De que potser tenia alguna justificació per no voler-la publicar. El que ja era menys encertat era deixar anar en Holly del segell, i Norman Petty es va fer càrrec de la situació, presentant la nova maqueta als contactes de la indústria. El currículum de Norman Petty incloïa Party Doll de Buddy Knox, número 1 als Estats Units el 1957. Amb la banda renovada, com explicàvem abans, que es deia The Crickets, Holly va regravar la cançó en un to de veu més còmode, perquè Petty la pogués oferir al segell de Knox, Roulette. Roulette la va rebutjar, Columbia Records també, i RCA, i Atlantic Records. Però quan Bob Thiel, el director artístic de Brunswick, ironia de les ironies, un segell filial de Decca, va escoltar la maqueta i la va voler, tot va canviar. Com que Decca encara tenia els drets sobre That Will Be The Day de Buddy Holly en solitari, Thiel va publicar la nova versió atribuint-la al grup The Crickets, amb dues guitarres, baix i bateria, i la veu de Holly plena del seu inconfusible hiccup. Aquí estava prenent la forma de la banda de rock moderna, tal com la coneixem.

0: Doncs una setmana més que tenim moltes, moltes ganes de que ens facin propostes, de que ens puguem anar d'un lloc cap a un altre, perquè diguem, mira, quan tingui temps, què podríem fer? Què podríem fer? Doncs ens ho expliquen sempre que ens visiten la Maria José Cayuela i la Sònia Martínez! Sí, senyor!
1: Hola!
0: ¡Vamos! ¡Vamos! Jo ja les escolto amb, ja posant, o sigui, lligant-me bé els cordons, per dir que, és que ja veuràs, ara m'ensopegaré només sortint perquè ja et venen ganes de fer coses, i també us he de dir que jo aquesta secció ja sempre vaig fent sorollets amb l'estómac, i dic, ostres, això de mira, això d'estar bo, mira, aquest lloc deuen, fan bon menjar, fan molt d'això, o sigui que, bueno, atents a les recomanacions.

0: qüestions, a veure cap on ens porteu, perquè ara ja se'ns acosta jo aquell moment de que, ai, quan tingui temps vull anar a tal lloc. Doncs pues ara, ara toca. Ara és quan toca.
1: És la infecció Wanderlust, que fa servir molt a les xarxes socials, aquest hashtag.
0: Mira.
1: I que significa el desig intens de viatjar, de descobrir nous llocs, de viure aventures, de menjar bé, de disfrutar de la vida.
0: Mira, tu, pues escolta.
1: Wanderlust.
0: Fantàstic, mira, notant, m'ho posaré de clau del wifi. Doncs va, perquè quan tinguem, perquè escriureu bé, segur que
1: em costa. Però no diguis, no diguis que serà la teva contrasenya.
0: Ah, no, bueno, no, perquè ningú ho escriurà igual que jo de malament. A veure, cap on anem? Va, què ens recomaneu? A veure.
2: I jo crec que és moment de començar a pensar, si no ho hem fet ja, amb les vacances, perquè el sol ha sortit, fa calor, sí. I jo crec que la gent ja té la ment una mica, estem al juny, meitat d'any, i jo crec que la gent ja té la seva ment posada amb les vacances, amb fer una mica de descans. I jo el que volia proposar-vos avui era doncs, algunes escapadetes que jo vaig fent i que crec que són bones idees per, doncs per això, o per fer unes mini vacances o per fer mini escapadetes, perquè de vegades tampoc podem tenir una setmana o dues setmanes de temps per viatjar a les Maldives, per exemple, com altres. Però un cap de setmana doncs, també està molt bé per desconnectar, encara que jo preferiria les Maldives, però...
0: Sí, home.
2: Doncs okay. Tenim avui dues propostes que us vull fer
0: doncs
2: per
0: vinga.
2: Aquest tipus d'escapadetes. La primera, la capital. A mi m'agrada molt Madrid, és una ciutat que té molta vida, que està molt a prop i que sempre és una super, super bona opció.
0: I tant.
2: Jo acostumo a anar-hi bastant, tinc amics allà, tinc família allà i el que més m'agrada és descobrir nous llocs tant doncs, per allotjar-te, per menjar, per esmorzar...
0: Bueno,
2: per...
0: És que és una extensió molt gran i cada zona és quasi com un món a part, vull dir que val molt la pena d'anar a visitar, no te l'acabes, allò que és.
2: I, de fet, hi ha una cosa que a mi també em ve molt de gust, però això ja haurà de ser l'any vinent, segurament, que és passar allà un Sant Isidre, no? Perquè allò té molta vida, no? Jo tinc amigues allà que pues, bueno, m'expliquen, no? De com, pues, com és aquells dies, allà a la pradera, del que fan, a més a mi les noies i els nois quan es vesteixen amb aquests vestits típics madrilenys, sí, no? De xulapa o xulapa m'encanta. Sí. I és una cosa que m'agradaria viure-ho, però això ja haurà de ser l'any que ve. Ara mateix, què podem fer a Madrid? A part d'anar al concert de Bad Bunny, perquè aquest senyor el tenim de concert ara per Madrid.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs, per exemple, això pot ser una excusa perfecta.
0: No us han posat a la caseta aquella?
1: No.
0: Jo miro sempre.
2: No.
0: Jo quan vaig veient dic, a veure si estan...
2: A veure si les veig, no?
0: A veure si estan...
2: No, ha estat el cas. Val. I jo realment també us he de dir que el Bad Bunny no és un dels meus artistes predilectes.
1: A mi m'encanta.
2: Sí, ho sé. Però sí que és veritat que hi han cites o hi han concerts, en aquest cas, que més enllà de que t'agradi la música, de que no t'agradi el cantant o el grup, són sociològicament,
0: i tant.
2: Crec que és s'han de veure, no?
0: Sí, sí.
2: I jo crec que aquest és un cas. No, en aquesta ocasió, per mi, no serà, però és una cosa per a millor del futur. Que...
0: Ah, molt bé. Tu has anotat a la llisteta.
2: Que m'agradaria, sí. Llavors, si tu estàs a Madrid i tens la sort d'anar al concert de Bad Bunny, doncs pots quedar-te un parell de dies i aprofitar la vida que té aquesta ciutat que a mi m'encanta tant. Llavors, doncs, com sempre, jo vaig anant i vaig tastejant, no? Doncs, hotels, restaurants... I doncs vull donar-vos aquestes recomanacions per doncs, el que vulgui anar a Madrid properament.
0: Molt bé.
2: Llavors, on em vaig allotjar? En un hotel que es diu Generator Madrid. Aquest hotel ja el vaig conèixer aquí a Barcelona, és una cadena que té hotels per tot el món i són uns hotels molt particulars. La Maria José se'n recordarà que ja fa un temps, perquè el temps corre de pressa, concretament l'any passat, cap

0: a Halloween, així vam estar amb una festa molt divertida a l'Hotel Generator, precisament aquí a Barcelona. I aquest tipus d'hotel és un alberg, però és un alberg molt...
1: High level.
0: Exacte, molt, molt accessible, perquè jo, per exemple, que sóc una persona, anava a dir d'una certa edat, no m'agrada molt aquesta expressió, però sí que és cert que hi ha coses per les que ja no estic o no em ve de gust, no? Com és el doncs, dormir en una habitació amb 7 desconeguts o no tenir un bany a dins de la meva habitació.
2: Sí,
0: llavors,
2: sí,
0: aquest
2: sí.
0: És el concepte d'un alberg, però en aquest cas també tenim habitacions que són individuals, que tu pots allà doncs, a la teva habitació doncs, amb la persona que hi vagis, o si vas sol, o si vas acompanyat amb una amiga, amb la teva parella, i tenir també el teu bany. No? El Generator Madrid a mi m'agrada molt perquè està situat al carrer San Bernardo 2, que això està super, super a prop de Gran Via, una de les dels carrers més cèntrics i més bulliciosos de Madrid. Allà hi ha moltíssima vida. I és ideal per moure't caminant, que això a mi és una cosa que m'agrada molt, a l'estar en un allotjament on pots conèixer una ciutat bastant a peu.
2: Sí.
0: I és molt curiós perquè aquest complex ocupa un edifici històric dels anys 30. I llavors han combinat aquest ambient desenfadat de hostel amb una estètica també d'un hotel boutique contemporani. És una cosa molt curiosa que a mi em va cridar molt l'atenció, però que fa un match superxulo. I això és una de les coses que més em va agradar. Com us deia, no només les habitacions són compartides, que sí que aquest hotel manté aquesta essència, no?, de dormitoris doncs, per grups, no?, per viatgers en solitari, per famílies, però també disposa d'habitacions que són privades, que té el teu bany propi, que són molt còmodes i que tenen una decoració doncs, molt moderna, molt urbana, cuidadeta, molt xulo. Jo vaig estar, doncs, com us deia, en una d'aquestes habitacions i la veritat és que vaig estar molt a gust perquè de vegades, a veure, a mi m'agraden molt els hotels de 5 estrelles, perquè doncs, aquí no li agraden, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Però de vegades...
2: A qui no li va gustar,
0: A qui no li va gustar, sí, però sí. De vegades aquest tipus d'allotjament doncs, també està molt bé i també és molt vàlid i també és molt a tenir en compte. Després també hem de saber que hi ha molts pressupostos a la vida i a les persones. Llavors, que moltes vegades la gent pensa en un alberg com pues, bueno, una opció de no, esto para mí no es, però en aquest cas jo us puc assegurar que és una opció molt a tenir en compte. A més, allà la gent, que no sé si te'n recordes, Maria José, però aquí al de Barcelona també passava, la gent és superamable, és gent molt jove, també que té aquest tipus de mentalitat, no? d'open mind, i és molt guai, perquè són molt agradables, molt detallistes, no? Jo estava allà a l'habitació, me'n recordo, llavors puja una noia i em diu, hola, buenas tardes, mira, que te traigo un welcome kit, i jo li deia, no me digas. Home. Llavors em va portar una cistelleta amb una mica d'aigua, amb unes galetes, uns snacks, i fins i tot hi havia unes patates fregides de marca madrilenya, no?
2: Mira.
0: Em va fer molta il·lusió perquè vaig pensar, mira, quin detall, no? Que podien ser d'una marca pues, així com més estàndard i era una cosa madrilenya, típica madrilenya, perquè estàs a Madrid, no sé, em va semblar xulíssim.
1: Jo això ho valoro molt als hotels, per exemple, ara m'has recordat, Sònia, ara vaig estar a Berlín amb la meva família i també, o sigui, és una de les coses que jo crec que es valora més. Mira, nosaltres vam estar a un hotel de la cadena H10, que és el Berlin Kudamm, es diu, és un hotel de 4 estrelles que està ubicat en una antiga escola històrica, preciós, està en una de les avingudes més animades de la ciutat, on hi ha moltes botigues, i el meu pare feia 80 anys. I van tenir, jo ho vaig comentar a l'arribar, no?, que estàvem allà de celebració i, bueno, pues, quan vam arribar a la nit, després d'estar tot el dia fora, ens vam trobar dos ampolles de cava i quatre copes, saps? O sigui que aquestes coses que explica la Sònia Jo ho valoro moltíssim als hotels, moltíssim. De veritat, no només les amenities de tota la vida, sinó el fet que diguis, mira, pues, jo he vingut aquí per això i que tinguin aquest detall. Saps?
2: I tant que sí, està molt bé.
0: Després també tenen esmorzar, que hi ha molta gent que no ho sap, no? Que en aquest tipus d'allotjaments que no hi ha aquesta opció i sí que hi ha, és un esmorzar senzill, però tu també pots esmorzar. I després hi ha una de les coses que a mi més em va enamorar, és tenen una terrassa, un rooftop preciós, que jo sembla que estiguis en un xiringuito caribeño, perquè l'han acondicionat molt, molt maco. Tenen allà, doncs, unes tubones, uns ventiladors que van esquitxant aigua perquè estiguis ben fresquet, i tenen allà, doncs, un bar on tu pots prendre't alguna cosa, pots prendre't el que et vingui de gust, i pots menjar també alguna cosa. Hi ha unes vistes precioses de la ciutat i és un lloc molt agradable, no només pels que estan allotjats allà, sinó que tu pots pujar a la terrassa sense ser client de l'hotel i passar allà, doncs, una estona, prendre't alguna cosa i disfrutar de les vistes.
1: Pues va molt bé aquesta recomanació, perquè precisament aquest matí amb el meu entrenador d'esports parlava que s'anava a Madrid, i jo crec que li va completament aquest tipus d'hotel, saps, Sònia? Perquè és el que tu deies, o sigui, que ho té tot. I a sobre la gent és molt maca, molt jove, o sigui que, i està, segurament que estarà superbé de preu. O sigui que sí, ho recomanaré.
0: Sí, sí. A mi us asseguro que hi vaig estar molt a gust i que és una opció que jo crec que s'ha de valorar. Després de dormir, hi ha una de les coses que més m'agraden a mi, després de dormir, és menjar. I a Madrid hi ha uns jocs espectaculars. Bueno, que jo cada vegada que hi vaig em faig la meva ruta gastronòmica. Hi ha un lloc que a mi m'agrada molt, que també està aquí a Barcelona, que és per fer un brunch, que es diu Billy Brunch. I allà a Madrid tenen també dos locals. Jo vaig acabar allà, pues, fent una miqueta de com mig esmorzar, mig dinar. I és un lloc que a mi m'encanta. M'encanta perquè tenen dos locals, com us deia, allà, un al carrer La Gasca, que està al barri de Salamanca, molt, molt cèntric. Uh-huh. És un lloc que, bueno, és un espai molt, molt lluminós, amb un ambient també molt informal, molt, molt familiar, i bueno, tenen la seva proposta gira al voltant de, pues, bueno, d'aquests clàssics del brunch, no? Dels ous benedict, que a mi m'agrada molt, de torradetes amb avocats, els pancakes, els bowls, que a mi també m'encanten, els bowls d'açaí, per exemple, i després els cafès de especialitat, que tenen un cafè boníssim. I, bueno, com moltes vegades jo sempre recomano, si no tens molt de temps o estàs allà d'entre que no has esmorzat però ja és una mica tard i però tampoc vols encara dinar i tal, jo crec que és una opció molt bona.
2: I tant.
0: També us la volia recomanar. I després, per sopar o dinar, jo en aquest cas vaig anar a sopar.
2: Sí.
0: Per mi és el gran descobriment d'aquesta escapada a Madrid. És un restaurant que es diu Brach Madrid, està situat a la Gran Via i està dins d'un hotel. Jo sóc molt partidària de descobrir restaurants que estan a dins d'un hotel, que de vegades costa més de trobar, perquè la gent no és tan conscient de que dintre d'un hotel tu tens un restaurant bo on pots anar també, pues, a dinar i a sopar, encara que no siguis client de l'hotel. I aquest, concretament, és un restaurant espectacular. La decoració és exquisita, tot l'espai l'ha dissenyat el Philip Stark, i és, si el coneixeu una mica, combina aquesta elegància, sofisticació, calidesa, d'una manera espectacular, i sobretot juga molt amb la il·luminació, amb una mica de referència als anys 20, als anys 30, amb una atmosfera que et fa sentir, doncs, molt, com molt caliu, no? com molt còmode des del primer moment que entres. I pel que fa a la cuina, és una proposta mediterrània, no? Cosa que mediterrània però molt bona, no? I també això ho hem parlat moltes vegades. Hi ha restaurants que tenen propostes senzilles però amb un producte molt, molt bo. Uh-huh. Bueno, aquí trobem doncs, croquetes, però croquetes boníssimes, carns també molt bones, i la matèria prima és super, super, super bona. I bueno, les creacions surten de la mà d'un conegut xef que es diu Adam Betala, i ell fa creacions com pues, senzilles, no? Com la coliflor rostida, que a mi m'agrada molt, però bueno, pues això, no? Quan tens un bon producte, encara que sigui doncs, un plat senzill, el resultat

0: resultat és espectacular.
1: Que bo.
0: I una de les coses que també em va agradar molt és que tenen una oferta pastissera molt, molt bona, pastisseria francesa que posa una mica pues, aquest punt final perfecte, no? a qualsevol àpat, no? O sigui un sopar o sigui un dinar.
1: Fantàstic, doncs escolta, jo ja tinc gana, eh? Jo ja, mare meva, Déu-n'hi-do.
0: Sí, mira, encara tinc un parell de propostes més a Madrid, i és que jo, sempre que vaig de viatge, camino molt, i després em ve de gust doncs, relaxar-me una mica. I a mi hi ha una cosa que també m'agrada molt, a part de dormir i de menjar, que és anar-me a un spa. Això a la Maria José també li agrada molt. Sí, som d'espa.
2: Sí,
0: llavors, pues allà a Madrid va haver un matí que vaig dir, pues mira, vaig a regalar-me una estoneta per mi, i vaig acabar a l'hotel Malià Princesa, que això també és, crec que una altra cosa que havíem parlat moltes vegades, que també dins dels hotels hi ha espais que tu pots utilitzar sense ser client de l'hotel, com és aquest cas, no? Allà tenen un spa que pertany a una firma especialitzada en la gestió d'espais i centres de benestars a hotel, que es diu Serena Spa Collection.
2: Ah, sí, sí.
0: Aquí a Barcelona també hi ha. És un, bueno, és una gestora de referència arreu d'Espanya, i ells bueno, des de sempre han apostat per experiències que combinen doncs, aquesta relaxació, la salut i la cura personal. Llavors allà doncs, trobem circuits d'aigües, no? Pues les típiques piscines d'hidromassatges, zones de relaxació, saunes, combinades amb diferents tractaments facials i corporals. A mi perquè m'agrada molt també, perquè doncs, són espais molt, molt privats. No? Tu vas allà i realment, bueno, jo estava sola, no? Jo estava sola doncs, amb la persona que estava, però estàvem nosaltres sols. Llavors això també és molt... És molt agradable, no? No anar a un lloc i trobar-te allà doncs, amb,
1: sí, sí,
0: amb 20 persones, no? Esto ya también un poco a gusto, pero realment jo em torno una mica al d'abans, no? Jo cada vez que me hago más mayor hi ha coses que em costen més, no?
2: Que aquesta cadena Serena Spa és molt recomanable, per això que diu la Sònia, perquè realment són molt íntims aquests spas, molt macos, perquè estan a dintre d'hotels. Per exemple, jo us he de recomanar, aquí a Barcelona, ells tenen un pack que es diu Serena Spa Tour Premium, que aquest pack sol costar uns 135 euros, però ara està a 69 euros, que és un regal fabulós, perquè aquest entra, que ara al·lucinareu, 5 accessos de 50 minuts a 4 spas diferents de la ciutat.
1: Vale.
2: Un està, per exemple, a l'Hotel Sir Víctor, que està allà al Passeig de Gràcia amb el carrer Rosselló, o sigui, a ple centre, que jo aquest he anat diverses vegades. Un al Melià Sky, aquí a la zona de Pobla Nou en Diagonal, que és aquest hotel tan guapo. Després el Melià Sarrià, que també ha estat a plena Diagonal. I després un nou, que jo aquest no el conec, que és el Paral·lel Montjuïc, que es diu Hotel Grooms. I això, a sobre, aquestes entrades que pots anar amb aquest preu només de 69 euros, tens copa de cava, i et donen una tote bag de regal. O sigui que, vull dir que de vegades la gent diu que ai, voldria fer un regal, anar a un spa, anar... I sembla que han de ser caríssims, doncs aquest, per 69 euros, tens aquestes 5 opcions, o bueno, 4 entrades a hotels diferents, 5 accessos de 50 minuts. I és el que diu la Sònia, que són llocs, la veritat, que no estan massificats, que ho cuiden molt tota l'atenció, perquè al final els hotels tenen de també rentabilitzar aquests espais que tenen, saps?
1: Totalment.
0: I també hi ha una cosa que per mi també és molt important, que és el tipus de producte amb el que treballen. I allà treballen amb Alquímia, que és una marca que a mi i a la Maria José també, sí. Nosaltres fa molt de temps que ens dediquem al món de la moda, de la bellesa i coneixem bastant és una marca boníssima, amb uns olis essencials d'alta qualitat, que això és un plus, no?
1: Doncs està molt bé.
2: Si heu de fer un regal, recordeu això que us diem.
1: Doncs, i tant, i que quedes bé, i a més de, pues això, de no només que fas l'alegria, sinó que després t'ho recordaran de que has quedat bé. Molt bé, l'altra proposta que ens tenies?
0: Sí, mira, jo ja per acabar, sí? Perquè clar, després de l'espa, a mi se m'obre la gana.
1: Ah, veus.
0: En realitat, a mi tota la setmana se m'obre la gana, però després d'un espa més.
1: Sí.
0: Llavors, jo hi havia un lloc que em venia molt de gust descobrir i el vaig anar a provar, que és a Zuma. Zuma és un dels llocs que està ara molt de moda allà a Madrid i està al Passeig de la Castellana, també molt, molt cèntric, molt a prop de la plaça Colón. I és un referent

0: japonès.
1: Ah, molt bé.
0: I que utilitzen pues, allà pues, el, pues, el, pues, el sake, és o sea, molt, molt, molt interessant. És un lloc que l'ambient és molt xic, és molt xulo, la decoració és molt elegant i té també una terrassa molt, molt agradable que ara, pues, als mesos d'estiu, és un luxe. No? És un lloc per, jo crec que per posar doncs, un, pues, un, una, el broche d'oro,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí,
0: a una escapada, pues, a la capital.
1: Carai, tu, doncs escolta, ben completa aquesta, una senyora escapada, eh? O sigui sí. Que molt bé. Tenies sí. Un altre destí per
0: ara,
1: això.
0: Sí, i ara aquí ve la meva segona recomanació,
1: sí.
0: Que és la Rioja.
1: Ah, molt bé.
2: Oh, ja. Que xulo.
0: Jo us he de dir que no havia estat mai.
1: Uh-huh.
0: I, de fet, també us diré que jo quan deia la Rioja, però a veure, i aquí, i d'on vas, no? El aeropuerto, ¿dónde? Fixa't, no? Perquè de vegades, bueno, sembla que una ho hagi de saber tot i ho hagi de conèixer tot, però no... però, bueno, no és així, no? I em va fer molta il·lusió perquè era un lloc que jo tenia moltes ganes de conèixer, jo que ja ho sabeu, que, bueno, és que és així, jo no m'escondo, jo sóc una gran amant del vi i del vi de menjar. I la Rioja és un lloc que ja sabem que es menja i es veu molt bé. Així que aquesta és la meva segona recomanació. Un finde a la Rioja i, com us deia, que dius, i com arribem a la Rioja? Com arribaríeu a la Rioja?
2: Es pot anar amb cotxe, que jo he anat amb cotxe.
1: Tu has anat amb cotxe.
2: Es pot anar en avió?
0: Sí, i a on anem?
2: A Logroño.
0: A Logroño, molt bé. Mm-hmm. Pues anem a Logroño, o si no també podem anar a Bilbao. Bilbao ens queda una mica més lluny.
2: Em vol a Bilbao, sí senyora.
0: Sí. Però sí que és cert que el més fàcil és anar a Logroño. Doncs aquí, per exemple, jo vaig anar a Vueling i arribes allà a Logroño i la meva recomanació, i aquest és el motiu pel qual jo vaig anar a La Rioja, que és per conèixer un hotel fantàstic i meravellós que està a Haro. I Haro es troba a uns 45 minuts en cotxe des de l'aeroport de Logroño.
2: Molt bé.
0: I vaig arribar fins a un lloc que es diu Palau, Palacio de Los Ángeles. És un palau del segle XVIII que està convertit a dia d'avui en un hotel de luxe. Es situa en una plaça, una plaça que bueno, es diu Plaça de la Cruz,
1: uh-huh.
0: I està al ben mig del centre històric d'Haro. És un, com us deia, un hotel de 5 estrelles, espectacular, en un antic palau barroc, i l'han restaurat respectant molt pues, aquesta sensibilitat del palau d'aquell segle, no? Clar, han conservat els murs, els murs de pedra, amb aquells sostres nobles, alts, amb aquells espais que tu vas caminant, no? I són espais que estan carregats de personalitat, però que al mateix temps pues, han incorporat i li han donat tocs d'un interiorisme doncs, més contemporani, més elegant i molt, molt acollidor, no? És un lloc que està pensat perquè tu entris, de fet, jo és el que vaig fer, jo poc vaig sortir d'allà, perquè és un lloc de pues, bueno, perquè t'estiguis allà,
1: sí.
0: Perquè et relaxis, perquè gaudeixis. L'hotel disposa de 38 habitacions i també té 10 residències independents per unes estades més llargues o més familiars, amb unes habitacions que són absolutament, són un somni, no? Són unes habitacions àmplies. Jo li explicava a la Maria José, no? L'altre dia que, clar, saps aquests llits que et perds? O sigui, perds estàs dormint amb algú i el perds, no? És que és com...
2: Perdo un mitjó al llit, no?
0: No, amb un llit pues, bueno, extra, extra gran, els banys que... clar, aquest és un altre concepte, eh? Vull dir, i tampoc hem de comparar, no? Hi ha coses que són diferents i hi ha coses que són per cada moment. Vull dir, abans us parlava de Madrid, no? I d'un hotel doncs, amb unes característiques molt particulars i ara us parlo d'una altra opció. Les dues són bones i les dues són molt interessants, no?

0: són coses diferents. Però, com us deia, clar, o sigui, tenim un,
1: sí, sí,
0: tenim un bany que, clar, jo, per exemple, a casa meva, doncs tenim un bany petit i som dos, no? Pues ja imagina't, pues, les cases que són quatre o són sis,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Claro, jo ja tinc problemes, no?, amb els marins, perquè allà, clar, és que no ens podem, i a dos no podem moure'ns, no? Quasi, i allà, que era, doncs, enorme, dèiem, madre mía, pues es que ni te encuentro ni te oigo. I, ja, això és fantàstic, no? Perquè, pues, de tant en tant, tenir aquest tipus de, pues, d'experiència està molt bé, no?
1: Sí.
0: És un hotel on també, doncs, tenen 40.000 detalls, no? També, doncs, tu arribes a l'habitació i tens allà, doncs, un detall de benvinguda. Després, una cosa que a mi també, doncs, em fa bastant gràcia, que és que tu, quan arribes per la nit, doncs, doncs allà, doncs, hi ha algú que es dedica, doncs, a obrir-te el llit, a preparar-te el coixí, a deixar-te, doncs, un bombonet, a posar-te una mica d'aigua a la tauleta de nit.
2: A fer-te la vida més bonica.
1: Està molt bé.
0: Clar, exactament, perquè sí, perquè la vida és bonica, però és més bonica encara quan et cuiden d'aquesta manera.
1: Jo, mentre no em trobi la persona, saps que pagaria un vot? Ja em sembla bé.
0: Sí, la veritat és que allà són absolutament molt cuidadosos i és una cosa que la tenen molt, molt ben controlada, eh? Saben perfectament quan estàs, quan no estàs, i és com els Reis, no? Si tu arribes allà i dius, ai, mira, que sorpresa, i t'han deixat allà, doncs això, no? Doncs unes copetes amb una ampolla de vi o pues una, pues el que us deia, no? Una miqueta d'aigua al costat del llit per passar la nit, no sé, em semblen detalls, clar, pues molt...
1: Sí, sí, que cada cop la gent busca més, doncs, això, no? El
0: que la cuidi, clar, perquè, pues, al final, pues, moltes vegades estem molt cansats, estem molt estressats, la vida és de vegades és difícil i almenys això un cap de setmana, doncs, volem que ens mimin, no? I que ens cuidin. I
2: de capçaller allà a La Rioja.
0: Em fa gràcia, no? Perquè, com us deia, això està en un lloc que es diu Haro i és xulíssim aquest lloc. Sí. També, pues, amb molta història i quan tu vas a La Rioja, pues, el que has de fer és també anar-te de ruta de vins i ruta de pinxos, que a mi és una de les coses que també més m'agrada a la vida, comer pinxos acompanyat d'un bon vino. Però és que a l'hotel és tan acollidor i s'està tan bé que poc vaig sortir, també us ho dic.
2: Vas gaudir de l'hotel, sí, sí.
0: Clar, de vegades també, pues, necessites això, no?
2: Estar
0: en un lloc i estar tranquil i estar relaxat. Allà tenen també una terrassa exterior preciosa amb una piscina sensacional que em va fer també molta gràcia perquè jo em vaig ficar i jo deia, ai, pues, l'aigua està calentita. Clar, a veure, La Rioja, sí que és cert que aquests dies està fent bastant calor, però és un lloc on les temperatures són baixes. Llavors, clar, jo deia, pues, l'aigua està calentita i clar, ja m'han dit, no, és que està calefactada. Perquè al matí fa una mica més de sol, però després per la nit les temperatures baixen molt i em deien, seria impossible que l'aigua s'arribés a escalfar perquè tu et fiquis i estiguis còmoda, no? Llavors està calefactada, jo pensava.
2: A mi, ara que t'escolto, Sònia, m'agradaria explicar que quan la gent diu me'n vaig a La Rioja, en realitat et pots plantejar tres viatges diferents perquè La Rioja es va dividir en funció de... en tres territoris diferents que tots estan situats a banda i banda del riu Ebre. Si has estat a Haro, es diu Rioja Alta.
0: Exactament.
2: És la zona de les bodegues o cellers més històrics. ¿Vale? Són cellers centenaris, alguns subterranis, ¿vale? hi ha coses, pues, hi ha molt famosos, no? La zona d'Haro, pues, Sant Vicente de la Sonsierra. Després hi ha una altra Rioja, que també és Rioja, que és la Alavesa. Aquesta està al País Basc, ¿vale? I també està dintre de la mateixa denominació de Rioja, al sud d'Àlaba. I allà hi ha, segur que sona La Guàrdia, és una zona on hi ha molts pobles emmurallats, hi ha bodegues molt famoses com el Marquès de Riscal, que està dissenyada per Tangueri, la Isios, que és de Santiago Calatrava, per exemple.
1: Déu-n'hi-do.
2: I després la tercera Rioja, o sigui, dintre del mateix territori que diu me'n vaig a La Rioja, doncs has d'escollir a on, no? Està la Rioja Oriental, que antigament es coneixia com a Rioja Baja. I és la que està situada més cap a l'est, d'acord? ¿Vale? I, bueno, doncs, aquí, en cada lloc,

0: lloc, el vi és diferent, perquè, per exemple, aquí el que es diu la llebre, el clàssic tempranillo, té més cos, és una fruta que més madura, perquè tot depèn sempre de l'altitud i de la climatologia. Que ara ho estaves explicant, quan estàs explicant allò de la piscina de la Rioja, he pensat, doncs mira, ho explicaré perquè potser no tothom ho sap.
1: Ah, interessantíssim.
0: És un territori molt, molt gran.
2: Sí, però que la gent potser no és tan conscient, no? Perquè a mi fins i tot em va passar, no? Si tu ets una mica més experta en la geografia, doncs sí, no, però si no, és com la Rioja, però clar, te la imagines i... És com explica la Maria José. Sí.
0: Com arribo, saps? Sí.
2: I com ho voy, exactament, i d'on me bajo, exacte, sí. I ja, clar, com us deia, doncs el tema del vi allà, doncs és una institució, aquest hotel també em va agradar molt perquè... té un restaurant que és espectacular, que es diu Ventilla i és el projecte de dos noms de la cuina espanyola. Són dos germans, que són el Carlos i l'Ignacio Echapresto, i ells són els responsables del restaurant Venta Moncalvillo, que té dues estrelles Michelin o Michelin.
0: Com ho vulgueu dir,
2: i dos sols Repsol, no? Llavors, Ventilla neix com aquesta proposta una mica més relaxada, però seguint mantenint aquest respecte, no?, pel producte, pel territori, per la temporada. És una cuina absolutament que ret un homenatge a l'essència de la Rioja, amb plats que estan elaborats amb ingredients locals, amb una tècnica impecable, una presentació super elegant però sense artificis. I una de les coses que a mi més em va agradar també és que, per exemple, amb el tema dels esmorzars, jo crec que sí que he conegut molts hotels amb esmorzars molt xulos, però jo crec que aquest està en el meu top 5 d'esmorzars espectaculars d'hotel a la meva vida. Que no he menjat mai, per exemple, o sigui, doncs, m'ho he fet de fruita, no? Però una fruita que tu deies, no, és que està tot tan bo i es nota tant que això no ve de càmera, no ve de... és tot tan natural que jo pensava, no? Jo dic, mira, és que jo l'altre dia em vaig comprar unes cireres que m'encanten i que vaig pagar una pasta i allò no sabia res. I jo deia, però era... I allà, clar, jo deia, és que tot és tan sabrós, fan unes truites que dius, a veure, una truita és una truita, ¿vale? Però, clar, allò, l'ou ha de ser tan bo, la patata ha de ser tan bona, amb ceba, eh? No sé si sou team ceba o no.
1: Jo no molt, però bueno.
2: Jo tampoc, David, però clar... És que
1: no, clar, depèn de la ceba, clar.
2: Jo no era de ostres, jo no era de bacalao, fins que vaig descobrir que de lo que jo no soy és de lo malo.
0: De comer malo.
2: Clar, però quan tu et menges, doncs una bona truita amb ceba, però que la ceba està bé, la ceba és bona, està ben cuinada, està ben puxadeta, està... No, aquello és... Ojo, cuidao, eh?
0: Sí, com la gent que a mi no m'agrada el xampany, perdona.
2: Clar, exacte.
0: I ja veuràs si t'agrada.
2: És que les coses no agraden, però perquè no estem menjant doncs, la millor versió d'aquella cosa.
1: Sí.
2: Llavors, a mi em va deixar absolutament fascinada. Fascinada, perquè a més doncs, et fan al moment plats doncs molt això, no? Podies demanar-te, per exemple, doncs una truita doncs amb panceta riojana o amb unes setes de la Rioja o no sé... tot tan bo i tot tan ben cuinat que dius, home, és que és una autèntica delícia esmorzar, no? I com parlàvem abans del tema del vi, una altra de les coses per les que jo destacaria aquest hotel és perquè tenen un wine bar extraordinari, una de les col·leccions més importants de vins de la denominació d'origen qualificada Rioja. I allà que encara l'estan ampliant, és una oportunitat única també per descobrir l'enorme diversitat que ofereix aquesta regió, no? Sobretot pels amants del vi, que és el meu cas. I ja per acabar, sí, per si encara fos poc això, és que també tenen un spa.
1: Mare meva. Jo em quedaré dormit a l'spa, després de tot això, amb la panxa ben...
2: Imagineu-vos el context, no? O sigui, és un spa que està absolutament integrat dins d'aquest castell, pues, entre aquestes parets i murs de pedra. És petitet, però és pues, molt relaxant, molt íntim i també pues,

0: tenen unes cabines on fan tractaments i una mica també el que parlàvem abans, allà utilitzen en aquesta àrea de wellness els productes d'una altra de les marques de cosmètica que a mi particularment m'agraden molt, que és Natura Vicé. Tots els productes de bany que s'utilitzen a l'hotel són d'aquesta marca i clar, això també és un punt molt, doncs, molt a tenir en compte, no? És una molt, molt bona marca i llavors bueno, que tu arribes allà també al bany, a la teva habitació i tinguis aquests productes que són tan bons, doncs bueno, també és un plus.
1: Vols dir que pots fer una paradeta abans de caure rodó allà sobre el llit, que ja la jornada ha estat intensa, encara, doncs, escolta, fins a l'últim moment estàs allò gaudint, que ja es tracta d'això i tant.
0: Sí, i després, home, pues això, em va quedar una mica de temps, que també això s'ha de fer, per sortir i donar una passejada per Aro i, bueno, pues fer-te allà, doncs, hi ha moltes bodegues, et pots fer allà una ruta de vins, pots anar fent allà unes cates i pues un vinito i un pincho, un vinito i un pincho.
1: Carai. Home, això és diferent del que deien de passar per l'Aro, eh? Jo de que era una cosa... No, no, aquí al contrari, aquí és meravellós tot, m'agrada. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Aquí res és passar per l'Aro, no, tot no. El detall i especial.
1: Quina meravella, tu. A veure si abans de que tanquem la paradeta, doncs ens podeu seguir fent recomanacions, que aquí sempre les rebem de bon gust, i jo ja em vaig fent una llista. No em donarà la vida, però bueno, si ens ho expliqueu vosaltres ja. Sònia Martínez, Maria José Cayuela, moltíssimes gràcies i fins la propera. Gràcies. Que vagi molt bé.
0: Apa, bona nit.
1: Bona nit.
0: Adeu.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Hay lugares que no se visitan, se sienten. Senderos entre montañas, pueblos con historia, sabores auténticos y paisajes que invitan a desconectar. Descubre las montañas de la Costa Daurada, el interior del Baix Camp. La aventura de descubrirnos.
2: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa. És la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser? Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada y Pirineus.
4: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía, pero nosotros queremos agradecer la compañía que vosotros, los oyentes, hacéis a la radio. Porque cada día sois 2 millones. Imagina si tenemos compañía, para rato. Para 24 horas de contenido todos los días de la semana. Y no es de extrañar, porque entretenimiento tenemos para aburrir. Bueno, para eso justamente, ¿no?
5: Yo dejaba esta sección para
6: divino.
4: Estamos aquí para que el trayecto de vuelta a casa se os haga familiar, para que tengáis excusa para salir a correr, para que ese vuelo de varias horas se os pase volando y para que no dormir sea un sueño. Onda Cero, tu radio.
0: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap de ball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
9: Un día decides adoptar un perro y terminas comprando juguetes que nunca usa, pidiéndole permiso antes de sentarte en tu propio sofá, o con más fotos suyas que de tu familia. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, donde hablamos de mascotas y de sus humanos. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
10: Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... Sí, de esto también. Y de este...
11: Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
12: Me tienes que explicar qué es lo que estás leyendo. Hoy
11: ¿cuál es la situación para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
13: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.

0: llamó plaga. El pontífice recibió en la Nunciatura Apostólica de Madrid solo a 6 víctimas de las miles contabilizadas. Según la Santa Sede, el Papa las escuchó con afecto y atención y mucho secretismo. Al resto de víctimas de pederastia en la Iglesia no se les informó de dónde, ni cuándo, ni quiénes serían. Entraron en coches tintados para que no se les viera y no hicieran declaraciones. Varias asociaciones de víctimas denuncian que las quisieron silenciar. El Papa fue después al Estadio Bernabéu en el...
1: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Está escuchando usted Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Un incendi de grans dimensions ha cremat dues naus de la cooperativa Arcofrut de Lleida. El foc ha obligat a evacuar alguns veïns de Ciutat Jardí i activar el pla Procicat en fase d'alerta. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aranyiga, bon dia.
4: Bon dia, com estem la jornada avui dimarts amb un accident des de primera hora a la AP7 a l'altura de Pont de Molins, que en sentit nord talla fins a dos carrils de circulació provocant un quilòmetre i mig de retencions. Per altra banda, també ja tenim ben formades les cues habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Destacant les retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc la circulació amb molta intensitat a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja tenim congestió habitual per la AP7 des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà, en sentit sud, a la C58 amb retencions cap a Barcelona des de Sabadell i lentitud d'un quilòmetre a la C17 a Parets o a la C59 a Caldes de Montbui. També des del Llobregat ja tenim una entrada amb lentitud habitual per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. Pel moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: El dia arrencarà amb sol a bona part del territori i a la tarda els ruixats reapareixeran al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Les temperatures baixen lleugerament, amb màximes de 32 graus a Lleida i 27 a Barcelona, Girona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Un incendi molt aparatós ha cremat fins ben entrada la matinada en una cooperativa agrícola de Lleida i ha obligat a confinar prop de 1.300 veïns del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí. El foc ha començat pocs minuts després de les 10 de la nit, quan milers de palets i caixes de fusta a l'exterior han cremat en un foc que s'ha estès ràpidament a dues de les tres naus de l'empresa Arcofrut. Una ha col·lapsat i la segona està parcialment afectada. L'incendi s'ha pogut estabilitzar ben entrada la matinada, però els bombers avisen que extingir-lo serà més complicat. Joan Josep Bellostes és cap de l'operatiu.
5: Tota la zona de palots ja ha baixat tota la combustió, ara són pràcticament brases, que és el que cremava en un inici, i per tant ens hem de dedicar a aquestes naus i a l'entorn de les naus perquè l'incendi no s'acabi propagant en aquelles que no han estat afectades.
3: En l'operatiu hi participen una quarantena de dotacions dels bombers i més d'un centenar d'efectius. La Guàrdia Urbana ha evacuat preventivament alguns habitatges i el SEM ha atès 4 persones lleus. Ho ha explicat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Els veïns que hi ha al costat, que són veïns i veïnes de Lleida, de l'urbanització de Vilamoncada, se'ls ha demanat que retiressin. En aquests moments estan confinats i, per l'altre costat, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: Estarem atents a l'evolució d'aquest foc. Mentrestant, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla d'Emergències Procicat i, de moment, no han transcendit les possibles causes de l'origen de les flames.
2: Más de uno Catalunya.
3: El Papa Lleó XIV viurà aquest dimarts una jornada intensa a Barcelona amb una visita a la catedral i una multitudinària vigília de pregària a l'Estadi Olímpic. Seran els primers actes d'un viatge de 48 hores a Catalunya. Gabriel Figueredo, bon dia.
7: Bon dia. Després d'aterrar al Prat, el Sant Pare es dirigirà directament a la Catedral de Barcelona, considerada l'església mare de la diòcesi. El Papa arribarà per la porta principal, on serà rebut pel cardenal arcabisbe Joan Josep Omella, els bisbes auxiliars i el capítol catedralici en un acte solemne, en què també beneirà el temple amb aigua beneïda. En un ambient de recolliment, Lleó XIV farà una pregària davant el Sant Crist de la Pan i tot seguit es dirigirà al presbiteri, on presidirà la celebració des de la seu episcopal. La visita culminarà amb el descens de la cripta de Santa Eulàlia, amb la participació d'un cor en directe en un format semiprivat amb uns 500 assistents, principalment membres de l'Església. Ja a la tarda, l'Estadi Olímpic acollirà una gran vigília de pregària.

0: Àrea amb un aforament de 40.000 persones i les entrades exaurides. Després d'una primera part més festiva, amb actuacions musicals i testimonis, Lleó XIV farà una volta amb el papamòbil i encapçalarà un acte de pregària amb la lectura de l'Evangeli.
1: El PSC qualifica d'històrica la visita del pontífex i esquiva qualsevol tema espinós per a l'Església. Els socis parlamentaris i l'oposició, en canvi, posen sobre la taula els abusos a menors o la defensa del català. Ens ho explica en Marcos Díaz. Marcos, bon dia.
2: Bon dia. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, admet discrepàncies amb el Papa sobre l'avortament o l'eutanàsia, proposa el focus en allò que comparteixen.
3: I aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
2: Mentrestant, socis i oposició reclamen reparar les víctimes d'abusos i reivindiquen la llengua catalana. Són David Cid dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
4: Reconeixement vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar.
5: La presència del català hi hauria d'estar molt i molt present com el retorn de la societat que l'acull.
6: Que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua.
2: I finalment, el Partit Popular destaca que els discursos que ha pronunciat fins ara el pontífex estan plens de saviesa, veritat i esperança.
1: Doncs l'arribada del Papa coincideix amb una nova vaga general de docents. Des de la Generalitat alerten que respecten el dret a mobilitzar-se, però que la visita del Papa s'ha de poder fer amb tota normalitat. Els sindicats convocants, amb Mostec al capdavant, han convocat una manifestació a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona. És on el Vaticà ha situat el centre de periodistes que faran seguiment de la visita del Papa. Les seves protestes complicaran encara més el dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra, i és que més de 5.600 agents es desplegaran per protegir el Sant Pare i alhora hauran de garantir el dret a vaga dels docents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que intentaran conciliar les dues coses.
7: Però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, i hem d'intentar conciliar amb dues coses. Per una banda, la part de les manifestacions, òbviament, són legítimes i s'han de poder donar, però també la visita s'ha de poder donar amb normalitat.
1: Parlon no detalla com actuaran els Mossos si finalment els docents intenten boicotejar l'arribada del Papa a Barcelona. Informació en format més breu. Un home mort aquest migdia en un accident a Lloret de Mar, a la C-63, després d'un xoc frontal entre dos vehicles. La víctima és el copilot d'un dels cotxes. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta. L'altre conductor n'ha sortit il·lès i amb aquesta víctima ja són 57 les morts a les carreteres catalanes aquest any. Més coses. Tres persones han resultat ferides en l'esfondrament parcial d'un edifici que ha tingut lloc aquest dilluns a Tortosa. Els primers indicis apunten que part del terra del tercer pis ha caigut sobre el segon i que les dues persones que ha calgut extreure, que havien sofert traumatismes, han estat arrossegades per l'esfondrament.
8: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7:27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
9: Bon dia. El barcelonista Ronald Araujo va fer ahir un viatge express a Barcelona per ser tractat pels fisioterapeutes del Barça d'unes molèsties al basso. El central ja ha tornat a la concentració d'Uruguai per continuar preparant el Mundial. A les 8 de la tarda, al Palau Blaugrana, primer partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet entre el Futbol Club Barcelona i la Laguna Tenerife. A les 9 de la nit, segon match de les semifinals al play-off pel títol de la Lliga Nacional de Futbol Sala, on el Barça visita la pista Movistar Inter després de guanyar el primer partit dissabte al Palau Blaugrana. En cas de victòria barcelonista, passaria a la final. Paula Badosa perd el seu debut al torneig de tenis de Herzogenbosch davant l'ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
8: Onda Cero Catalunya.
10: Hola.
11: Hola.
12: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100.

0: Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
1: I per tot el que viurem.
0: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
4: Bon dia. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi en l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida aquest dimarts a la matinada. Segons informa Protecció Civil, també han aixecat el confinament als habitatges propers al foc i han rebaixat l'alerta a prealerta al Pla Procicat. Un cop estabilitzat, els bombers han centrat les tasques a continuar l'extinció i acaba de veure l'afectació a totes les naus, tant les que han cremat com les que no. Els bombers treballen en l'incendi aquest matí amb 38 dotacions. El foc va començar poc després de les 10 de la nit d'aquest passat dilluns i va obligar a confinar els habitants del barri de Vila Montcada, Ciutat Jardí, així com a evacuar almenys 3 persones de 2 habitatges propers. El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha presentat un passaport per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any, és a dir, les rutes de senderisme que van des dels pobles fins als faros, els punts alts on s'encenen les falles. El passaport inclou una desena d'itineraris de dificultat baixa. La iniciativa s'ha presentat a Lleida a les portes d'una nova temporada fallera que comença aquest divendres a Durro i que s'allargarà 6 setmanes fins a les falles de Llesp, les últimes del 25 de juliol. La festa del foc als Pirineus va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2015 i des de llavors el nombre de visitants que atreu no ha parat de créixer, sobretot les que es concentren per la Revetlla de Sant Joan. I Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb el llançament de la xarxa de rutes del vi, un projecte de promoció conjunta i gestió compartida de dades que agrupa les 9 rutes del vi que hi ha al territori. La xarxa de rutes de vi és una oportunitat per treballar de manera cooperada, compartint estratègies, projectes de promoció que posicionen l'enoturisme al món. Així ho ha afirmat el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch. I el matrimoni Pilar Herbàs i Ramon Vidal del municipi de Soriguera ha vist com en un sol dia han perdut tots els animals de les seves dues explotacions que regentaven i com ells han dit que s'han quedat sense res. La pèrdua ha estat econòmica però també moral. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obliga a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals de l'explotació. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els més de 200 animals en camions per portar-los a sacrificar. La indignació dels ramaders era evident perquè consideren que els portadors de la tuberculosi són la fauna salvatge que diuen campa descontrolada. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
2: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver, expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver, expertos en inversión.
5: Alsina, ¿me das la hora?
6: Claro que sí. Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Estabilitzat l'incendi en una empresa fruitera de Lleida i s'ha aixecat també el confinament als habitatges propers al foc. Els bombers treballen en l'extinció de les flames encara aquest dimarts al matí amb 38 dotacions. És dimarts, és 9 de juny de 2026. Obrim l'informatiu matí d'Onda Cero Lleida rebassant les notícies més destacades abans. Com cada dia donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 17 graus de temperatura. A la resta de municipis de la demarcació de Lleida, 17 graus. També a Cervera, Tàrrega, Balaguer, a les Borges Blanques i a Mollerussa. Temperatures lleugerament inferiors a punts del Pirineu, amb 13 graus al Pont de Suert, 14 a la Seu d'Urgell. La situació meteorològica que ens espera aquest dimarts al matí ens l'avança Noelia García. Bon dia.
2: Bon dia. Avui baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Lleida, 31 a Balaguer i a Tàrrega, 26 graus a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. Al Pirineu, durant tota la jornada, predominarà el cel cobert i s'esperen ruixats i tempestes. Durant la tarda podran ser localment forts. A la resta del territori, cel variable amb clars i núvols. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Pel que fa a la situació del trànsit, a hores d'ara, segons informa el Servei Català del Trànsit a l'autopista AP2 a Soses, en sentit Saragossa, un carril tallat a causa d'una avaria, i també a la C26 a Foradada, en sentit Lleida, circulació intensa per la retirada de vehicle. A la resta de carreteres, normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Si tu pareja te dice que tenemos que hablar, te preocupas. Pero cuando te lo dice Julia Otero, prepárate, pero para disfrutar. Porque en Julia en la Onda tenemos que hablar de actualidad, entretenimiento, cultura, curiosidades y todo lo que te interesa, como solo Julia sabe hacerlo. Escucha Julia en la Onda. Todos los sábados y domingos con Julia Otero desde las 8 de la mañana. Y siempre que quieras, en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzar l'incendi en l'empresa fruitera Arcofruit de Lleida aquest dimarts a la matinada. Segons informa Protecció Civil, també han aixecat el confinament als habitatges propers al foc i han rebaixat d'alerta a prealerta el pla Procicat. Un cop estabilitzat, els bombers han centrat les tasques a continuar l'extinció i acaba de veure l'afectació a totes les naus, tant les que han cremat com les que no. Els bombers treballen en l'incendi aquest dimarts al matí amb 38 dotacions. El foc va començar poc després de les 10 de la nit i va obligar a confinar alguns veïns del barri de Vilamoncada i Ciutat Jardí, així com a evacuar almenys 3 persones de 2 habitatges propers. Les flames van passar primer a una nau, després a una segona i els bombers treballaven per intentar evitar que arribessin a una tercera. Una de les naus ha resultat completament afectada i n'ha col·lapsat la coberta, mentre que a la segona l'afectació ha estat parcial i una part de la teulada s'ha esfondrat. Les 3 naus són d'Arcofruit, un incendi que ha calcinat milers de palots de fusta també a l'exterior. El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça ha presentat un passaport per donar a conèixer els camins de foc durant tot l'any, és a dir, les rutes de senderisme que van des dels pobles fins als faros, els punts alts on s'encenen les falles. El passaport inclou una desena d'itineraris de dificultat baixa. El president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, explica l'objectiu de les rutes i d'aquest passaport.
4: O sigui, a l'inici del recorregut, pues, trobaran la senyal de l'inici del recorregut i a partir d'allí, durant el camí, anirà trobant senyals per poder arribar molt fàcilment al faro. I allí al faro pues, ja tindrà la plaqueta aquesta que a través del QR pues, hi podrà baixar tota la informació sobre el camí i un vídeo també. No, això està pensat per poder gaudir, perquè realment les falles doncs, són un dia a l'any, que només se'n fa un dia a l'any d'ús d'aquests camins, i això està pensat doncs, que la resta dels 364 dies restants de l'any doncs, que s'hi pugui gaudir, que pugui ser un altre recurs turístic a poder disposar a la comarca de l'Alta Ribagorça.
1: La iniciativa s'ha presentat aquest dilluns a Lleida. L'esport és una nova temporada fallera que començarà divendres a Durro i que s'allargarà 6 setmanes fins a les Falles de Llesp del 25 de juliol. La Festa del Foc als Pirineus va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el 2015 i des de llavors el nombre de visitants que atreu no ha parat de créixer, sobretot les que es concentren per la Revetlla de Sant Joan. I ens n'anem fins al Pirineu. Seguim aquí. El matrimoni de Pilar Bas i Ramon Vidal del municipi de Soriguera ha vist com en un sol dia han perdut tots els animals de les dues explotacions d'animals que regentaven i com ells han dit que s'han quedat sense res. Una pèrdua que ha estat econòmica però també moral, segons explica Ramon Vidal.
5: No, bueno, és que ara ens quedem sense cap animal, vull dir, ara hem de tornar a buscar i tornar a aconseguir, a veure si es podem trobar. I més una pèrdua molt gran, també, vull dir que de diners i de tot, i moral, vull dir que ens quedem sense res.
1: Positius en tuberculosi han fet que la llei els obligui a fer un buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals de l'explotació. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els més de 200 animals, entre vaques i vedells, en camions per tal de portar-los a sacrificar. La indignació dels ramaders era evident perquè consideren que els portadors de la tuberculosi són la fauna salvatge que diuen campa descontrolada. I Catalunya vol potenciar l'enoturisme amb el llançament de la xarxa de rutes del vi, un projecte de promoció conjunta i gestió compartida de dades que agrupa les 9 rutes del vi del territori. La xarxa vol enfortir l'enoturisme a partir de 4 àmbits d'actuació: el treball en xarxa, l'estructuració de producte, la promoció conjunta i la gestió compartida de dades. Amb l'impuls de l'Agència Catalana de Turisme i el suport dels 4 patronats de turisme, les 9 rutes del vi de Catalunya, que tenen 244 cellers adherits, guanyaran en visibilitat i competitivitat i podran resoldre la necessitat de comptar amb una anàlisi conjunta de dades enoturístiques a Catalunya. Destaca també que el Departament d'Agricultura ha atès el 80% de les peticions d'ajuda per millorar vies d'accés en zones rurals i de muntanya. Unes ajudes que es van ampliar arrel dels incendis, passant dels 20 milions d'euros de la partida inicial a 28 milions durant el període 2026-2029. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet balanç a Llardecans, al Segrià, d'aquest pla, que han marcat com una de les prioritats dels alcaldes de Catalunya respecte a les ajudes necessàries per garantir el dia a dia dels ciutadans. La convocatòria plurianual fins al 2029 s'ha publicat aquest dilluns i concedeix l'ajut a 419 actuacions amb una subvenció de 27,8 milions d'euros que suposen una inversió de 33,6 milions. Se'n beneficien 303 ajuntaments i també consells comarcals de Catalunya. I els Mossos d'Esquadra han localitzat 10 establiments i 5 domicilis que tenien la llum punxada en un operatiu en què es van fer 24 inspeccions en diferents municipis del Pla d'Urgell. La investigació es va iniciar el 29 d'abril arran d'una trucada d'un ciutadà que alertava que un comerç de Mollerussa podia tenir la llum connectada de manera fraudulenta i un treballador sense contracte laboral. La policia va visitar el local on va confirmar les sospites inicials. A partir d'aquí van estirant el fil fins a fer un total de 24 inspeccions a diferents locals i domicilis de la comarca.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: A les portades de la premsa local d'aquest dimarts, en titular i en imatge el diari La Mañana, un foc de palots destrossa una cooperativa agrícola de Lleida, col·lapsa el sostre d'Arcofrut i evacuen les cases de Ciutat Jardí més properes. També en imatge portada el Papa diu que primer l'origen atenta la dignitat humana. Al diari Segre, en titular, en imatge portada, confinats veïns de Vilamoncada a causa d'un gran incendi. També en primera plana, tocs lleidatans a la Sagrada Família que rep el Papa. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat a Onda Cero amb Carlos Alsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a partir de la una amb la ciutat, que acabo de passar un bon matí.

0: que a veces lo que necesitan nuestros días son noches. Un tiempo extra que no te pide nada, pero te lo da todo. Deporte, conversación y un rato para ti. Porque la prórroga del día empieza aquí, en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
2: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat... Pues què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
5: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: reivindicaciones y presionar al gobierno de Salvador Illa para retomar las negociaciones.
1: Y este martes queda visto para sentencia en Badajoz el juicio por la contratación del hermano del presidente del gobierno en la Diputación, y en Valladolid se vota la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. La Junta de Andalucía ha activado además a primera hora de esta mañana el nivel 1 de la fase de emergencia por un incendio forestal que amenaza una central hidroeléctrica en Guillena, en Sevilla, en el que ya trabajan medios terrestres. En otro incendio declarado en el paraje de Los Turbios, en Huelva, y que ha obligado a desalojar a 365 personas, los medios aéreos se han incorporado a primera hora de la mañana. Y en Puerto Real, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años por posesión de pornografía infantil elaborada con bebés. Se han encontrado más de 500 archivos de este contenido en sus ordenadores. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
2: El detenido almacenaba y distribuía una gran cantidad de imágenes y vídeos con contenido degradante, vejatorio y de extrema crudeza. Durante el registro de su vivienda se ha incautado numeroso material informático como ordenadores, discos duros, memorias externas, teléfonos móviles y cámaras de grabación. El objetivo prioritario de los agentes es ahora identificar a las víctimas y determinar el alcance de la distribución de este material ilícito.
1: Son las 13, 9:03 en Canarias. Tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
4: Què tal? Bon dia. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha defensat aquest matí que la visita del papa Lleó XIV a Catalunya és compatible amb les protestes dels docents en vaga. Recordem que els docents, a part de la vaga, estan cridats a una manifestació convocada per USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que tindrà lloc a la plaça d'Espanya de Barcelona d'aquí una hora, a les 11. El conseller Espadaler, des del Centre Internacional de Premsa de Barcelona, ha assegurat que hi ha espai per a tot i s'ha mostrat absolutament convençut que el pas del punt Pontífex per Catalunya serà, diu, un èxit.
5: Jo crec que les dues coses es poden compatibilitzar perfectament i es poden desenvolupar amb dues, doncs, amb la normalitat. Una protesta és legítima en un sistema, evidentment, democràtic, i acollir, doncs, una autoritat global, una veu global com és la del Sant Pare, que des de Catalunya parlarà per Catalunya però parlarà per arreu del món, doncs jo crec que són dues qüestions que han de ser compatibles i que crec que ho farem compatible.
4: Espadaler ha remarcat que el govern és conscient de les afectacions de mobilitat, especialment a Barcelona i a Montserrat, on recordem ja hi ha restriccions, carrers tallats i alteracions en quatre línies de metro i una quarantena d'autobusos. Tot això, a més, coincideix també amb l'inici de les proves d'accés a la universitat. A les 9 del matí, fa una hora, més de 45.000 estudiants han començat els exàmens en una convocatòria amb un nou rècord d'inscripcions. Aquest any les PAU arriben amb una nova prova pilot, i és que per primera vegada els alumnes han hagut de passar per uns detectors de dispositius electrònics abans d'examinar-se per evitar que copiïn. Així, els més de 200 tribunals repartits arreu de Catalunya han pogut assegurar-se que els estudiants no han entrat a les aules amb mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars. I un últim apunt en informació de serveis: sàpiguen que l'R2 Sud de Rodalies acumula aquest matí retards de fins a mitja hora en la represa del servei després de 3 mesos d'obres als túnels del Garraf.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.

0: En el sur del Líbano, que está enfocándose en zonas chiíes, según Naciones Unidas, el barrio cristiano de Tiro se había convertido en el último refugio.
1: Y sepan que la Guardia Civil ha desarticulado en diversas localidades de la Sierra Norte de Sevilla una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Hay 27 detenidos en una operación en la que se han incautado 1 kilo de sustancias estupefacientes y 2.500 euros en efectivo. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias. Tiempo de información local y regional.
2: A Onda Cero, las noticias de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
3: Què tal? Bon dia. Els docents que es mobilitzaran pel centre de Barcelona amb motiu de la jornada de vaga asseguren que no preveuen boicotejar de cap manera l'arribada del Papa a Barcelona ni els estudiants de la selectivitat. Marxem fins a la plaça Espanya i ahí és el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Centenars de docents estan preparats per iniciar una marxa lenta des de les Torres Venecianes fins al Parlament. Coincidint amb la visita del Papa, critiquen que la Generalitat gasti milions d'euros per rebre'l i que no respongui totes les demandes dels docents. Tot i aquesta nova jornada de vaga, no preveuen boicotejar els actes previstos. Isern Pardas és el portaveu de la CGT.
5: Però nosaltres no volem confrontar una mobilització en la qual hi ha famílies, en la qual hi ha nens, una mobilització que és transversal i que és per una qüestió educativa, una qüestió que després ens pugui dir que anem al xoc.
4: I per no afectar els estudiants de la selectivitat, la mobilització s'ha previst a partir de les 11 per evitar afectar els desplaçaments.
3: Gràcies, Ricard. Doncs la manifestació de docents ha coincidit, a part de l'arribada del Papa Lleó 14 a Barcelona, amb l'inici, com dèiem, de les proves d'accés a la universitat. Enguany les fan més de 45.000 alumnes. I seguint com s'està vivint aquesta primera jornada de les Pau, està la nostra companya Anna Utiel, que s'ha desplaçat fins al campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. Anna, bon dia. Quin ambient es respira?
6: Bon dia, Montse. Doncs mira, ara fa mitja hora que ha acabat el primer examen, el de castellà, i els estudiants estan aquí comentant la jugada. La majoria diuen que ha estat fàcil i n'han sortit satisfets. Pel que fa a la mobilitat, asseguren que s'han llevat molt d'hora per arribar amb temps i que no han tingut cap problema. També molts expliquen que avui els seus professors no han fet vaga i precisament alguns docents ens han donat les seves raons.
7: Fins ara hem fet totes les vagues, però aquesta vam decidir que no, més que res perquè no els volíem deixar l'alumnat sol.
8: Enteníem que avui el nostre lloc era aquest.
9: Més que res el que necessiten, no? Ho estàvem parlant abans, era que estiguem amb ells tota l'estona.
6: Ara els alumnes aprofiten per menjar alguna cosa i ja repassen per l'examen d'anglès que començarà a les 12.
3: Doncs seguirem pendent d'aquesta jornada tan intensa.
10: Julia Otero recibe el premio Maga de Magas a la mejor creadora de opinión. Este prestigioso galardón, conocido como los Pulitzer en español, se suma a una larga lista de reconocimientos entre los que destacan 5 premios Ondas, la Medalla de Honor de Barcelona, el Premio de Honor de la Comunicación y la Creu de Sant Jordi. La directora y presentadora de Julia en la Onda recibe esta distinción por su labor periodística, por crear un espacio que abre interrogantes e invita a la reflexión. Una de las comunicadoras más influyentes de nuestro país, que ha situado a Julia en la Onda como el segundo programa más escuchado en las mañanas del fin de semana. Julia Otero, premio Maga de Magas a la mejor creadora de opinión. Enhorabuena, Julia. Onda Cero, tu radio.
11: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.
12: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
13: Verisur.
14: ¿Cuántas veces has dicho que sí? Por no decir no. Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. ¿Que te han subido el alquiler cuando no toca? Di no. ¿Que te han despedido sin motivo? Pues no, no y no. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama ahora al 900-100-661. Y sí, también para autónomos y empresas.
15: Próximo destino, Badajoz. El sábado 13 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se emitirá en directo desde el Hospital Centro Vivo de Badajoz. Un recorrido sonoro donde descubrir la mayor extensión de dehesa de Europa, disfrutar de playas de agua dulce distinguidas con bandera azul y contemplar uno de los cielos certificados como el primer destino transfronterizo Starlight del mundo. Una iniciativa de la Diputación de Badajoz con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
16: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
17: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
18: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Don Sidera 2, 973-267700 o en solglass.es.
2: Segueix a Onda Cero Lleida, Economics, l'espai d'emprenedoria al servei de la transformació econòmica de les terres de Lleida, Pirineu i Aran. Amb el suport de Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
19: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
20: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
21: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre. Peces breus, de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de la Sal Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Tres dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I el suavol, marxo lluny. I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb dues jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
22: Aunque tengamos acceso a un catálogo infinito de películas y series, la realidad siempre supera la ficción.
23: En ese siniestro currículum acumula 3 asesinatos, varias agresiones.
24: Se va a llevar 38 botellas y una de Chateau d'Yquem del año 1806. Está valorado en 150.000 euros.
25: No sé. Dos hombres fueron estafados por una organización que ofertaba ni más ni menos que sicarios, asesinos a sueldo.
22: Escucha Territorio Negro, una sección sobre sucesos reales. Todos los lunes, a partir de las 11:30, en Más de Uno, Luis Rendueles y Manu Marlaska analizan historias de la crónica negra de nuestro país. Onda Cero, tu radio.
26: Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
0: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
1: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
4: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
26: Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
5: Estás en la cola del super.

0: www.triclubrestaurant.es.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
5: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
4: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumix.
6: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques, i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca, i pràcticament va sentir com si estigués allà, i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belver.
7: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho. Com estem?
8: Bon dia, Ariadna. Molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
7: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
8: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia, i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
3: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
9: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
10: Claro, visto así.
9: Onda Cero, tu radio.
0: Más de uno en Onda Cero.
11: Hemos encargado una misión a Manuel, ¿cómo dijiste que se llamaba? Molina, el meritorio, Manuel Molina, y vamos a ver si ha triunfado. La misión era conseguir que alguna de las personas clientes que están visitando una de las casas donde se venden cosas a esta hora de la mañana nos cuente, nos atienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Lo has conseguido?
12: Lo he conseguido, Carlos. Hola de nuevo. Pues estoy con Naira, que es una clienta habitual en este tipo de mercadillos. Buenos días, Naira.
13: ¿Cómo estáis?
12: ¿Cómo te enteras de la existencia de este tipo de mercadillo?
13: Pues yo creo que me enteré como hace 7 años a través de las redes sociales.
11: Naira, ¿cuál es la delgada línea que separa la afición al mercadillo de la adicción? ¿Y tú en qué lado de la línea te sitúas?
13: No hay línea, es adicción. O sea, si vienes a uno, ya no vas a poder venir, o sea, no vas a poder dejar de venir, ya aviso a la gente.
14: ¿Y se ha dado el caso de que te vayas de alguna de estas casas sin nada?
13: Sin nada, es totalmente imposible. Yo la primera vez, quizá, sí vine a cotillear, hace 7 años, quizá, seguramente vine para entender, porque no había nadie que lo hiciese, porque no entendía muy bien el concepto, y ya desde ese día salí con algo, me parece que fueron unas macetas o algo así, y ya desde entonces pues ha sido un non-stop, es imposible.
11: Ya, pero si llevas 7 años yendo regularmente a los mercadillos, en las casas, llevándote cosas, 7 años... ¿Tú en tu casa ahora mismo tendrías tantas cosas que el día que la vacíes?
13: No, bueno, yo per se ya tengo una casa bastante grande, tengo esa suerte, y es verdad que yo no me he llevado objetos como inmensos, por eso mismo, porque yo ya tengo los míos, que son muy inmensos. Sí es verdad que yo he tirado muchísimo de pequeños objetos de decoración, de arquitectura del orden y también de ropa, que a mí me gusta mucho en mi caso particular.

0: Pandemia fui a verle y ¿sabéis lo que adornaba su cazadora? Un estupendo y flamante parche ¿de quién? De los Rolling Stones.
1: se había rendido.
2: Sospechoso.
0: Os prometo que es verdad y claro, es inevitable hacerse preguntas. O sea, no sabemos si hubo reconciliación, si pudo haber una compensación económica.
2: La apuesta es esa.
0: Sí, y no hay pruebas. Pero sí sabemos que Willie Nile pasó de estar durante muchos años muy molesto a acabar incluso mostrando en público su respeto y su admiración.
1: Es un final muy feliz para,
0: claro,
1: para esta historia, sobre todo si hubo compensación económica, quiero decir.
0: Sí, como de esto que no tiene.
2: Igual 20 años Millar escuchándole todo el rato. Me ha copiado. Dijo, mira, toma.
0: Ya, cállate, toma. Toma 200.000 lereles y.
2: 200.000 lereles y un parche.
0: Sí, bueno, pero yo creo que lo que dice Carlos, final feliz, claro. De vez en cuando está bien. Es un plagio, pues sí, un poquito en el aire, pero lo cacareó tanto él que había que traerlo.
1: Bueno, JF, que tengas un día estupendo y hasta la semana que viene, cuídate.
0: Ah, sí, será, abrazo. Adiós,
1: que nos tenemos que ir y ya lo sé porque llega la programación local y regional en cada una de las emisoras de Onda Cero. Están ya los compañeros, sobre todo las compañeras, que son las que más trabajan en las emisoras locales de Onda Cero, están listas ya para contarles lo que sucede más cerca de todos ustedes. Mañana, 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias, vuelve a empezar este programa, que es el mismo de hoy, pero diferente. Es el de mañana, o sea, como parecido al de hoy, pero ya con las noticias de mañana, que será miércoles. Gracias por su confianza. Feliz día. Hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Cataluña, la radio que t'escolta.
4: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
4: Avui és dimarts 9 de juny i a la ciutat rebrem el papà com es mereix. I és que en principi està previst que arribi aquí a Barcelona d'aquí uns 5 minuts de seguida. Donem tots els detalls abans, però saludem l'equip que fa possible aquest programa.
3: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
4: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a la taula Robert Calvo, bon dia.
5: Què tal, bon dia,
4: Gerard Sanz, bon dia. Montse Valls, bon dia.
6: Bon dia.
4: Estic encantada.
5: Home, de cop i volta m'he espantat jo, eh?
4: Per què?
5: Perquè has dit, ara rebem el papa, dic, ostres,
4: no.
5: Això s'avisa.
4: Però estic convençuda que el papa
5: vindrà aquí.
4: Ha programat la seva agenda en funció de quan comença
1: Home,
4: aquest programa.
1: Per
4: que
1: favor.
4: La ciutat comença a les 12:20. Jo haig d'aterrar a Barcelona a aquesta hora per escoltar el programa.
7: És una picada d'ullet. Són grans seguidors i la
4: ciutat.
5: És una picada d'ullet meravellosa.
4: Home,
5: a més, pot ser que arribi amb antelació perquè Madrid va arribar amb 23 minuts d'antelació. Vull dir que li tornen els diners del bitllet, no?
4: Home, no. Si arribes abans, no.
5: Ah, no, que és després. No, és veritat.
4: No, home, aquest avió segur que no va amb retard.
5: No pagues si arribes abans?
4: Home, no.
7: I a la cua de facturació no el tindrem.
4: No el tindrem. Ens expliques alguna curiositat més sobre el papa, Robert?
5: I tant, avui també explico algunes molt bones.
4: Vinga.
5: I ara la careta papal, que és l'últim dia que s'escoltarà.
4: Ai, bueno, demà.
8: Habebus papam, leonem decimum quartum.
3: Lleó 14. El papa visita Catalunya.
4: Doncs acabem aquesta ronda de curiositats sobre el papa Lleó XIV. Robert, demà estaràs a Montserrat.
5: Ai, sí, quins nervis.
7: No t'hi quedis, allà.
5: Bueno.
4: Abans que marxis, perquè hauràs de marxar molt aviat, què ens expliques?
5: A les 8 del matí ens han convocat. Doncs us explico que estem davant d'un papa molt estudiós.
4: Molt bé.
5: De fet, se'l coneix com el papa doctor. El Chicago Sun Times, que és un diari d'allà de Chicago, el va col·locar en la seva etapa de la primària, de l'educació primària, com el millor del seu curs. Vull dir que ja va apuntar de maneres. Va cursar els estudis d'educació secundària al Seminari Menor Sant Agustí d'Olan, a Michigan, als Estats Units d'Amèrica. Es va graduar el 1973 i després va iniciar els estudis de matemàtiques i de filosofia a la Universitat Villanova, a Filadèlfia, on va obtenir...
4: Villanova.
5: A Filadèlfia. Allà va obtenir la llicenciatura el 1977, la doble llicenciatura. Per tant, és un matemàtic, estem d'un papa matemàtic.
4: Molt bé.
5: Va cursar els estudis

0: És de teologia a la Catholic Theological Union de Chicago, on va obtenir la llicenciatura en Sagrada Teologia.
1: Que no és fàcil aquesta carrera, eh?
0: No sé què pregunten. Bueno, no, clar, no, per no, Déu, no. Clar. No?
1: Home, com a mínim t'has de llegir la Bíblia uns cops.
0: Això sí. Això sí. Amb 27 anys va ser enviat pels seus superiors a cursar estudis de dret canònic a la Pontifícia Universitat Sant Tomàs d'Aquino, a Roma, on va obtenir la llicenciatura en dret canònic l'any que vaig néixer jo, el 1984, i el doctorat també, també en dret canònic, el 87, amb una tesi titulada El rol del prior local a l'ordre de Sant Agustí Laude. Ha arribat a dominar 6 idiomes, espanyol, ho hem escoltat aquests dies, anglès, italià, francès, quichua i portuguès. Demà veurem si ens sorprèn amb el català. Coneix, evidentment, el llatí i una mica l'alemany. I una curiositat més, que ens descobria dissabte la gran amiga Pilar Eire al seu turno de guàrdia aquí a Hello.
2: También me han contado que este papa es un poco fashion victim, que le gusta la ropa, que ha rescatado, por ejemplo, esta cruz que lleva aquí en el cuello, que es una cruz bastante pesada, la ha rescatado. A mí me encanta este papa, creo que es lo que la iglesia necesita en estos momentos. Bueno, yo estoy hablando como católica porque soy creyente.
0: Claro, Pilar. El papa Lleó XIV és fanàtic dels White Sox, del futbol americà.
1: I del Madrid, més que del Barça.
0: Ah, sí, sí, aquest que és
1: això, és una, això ens ha quedat clavat, eh, aquí a Barcelona.
3: Se li haurà de perdonar.
0: Però sí, jo no, el que no accepto és que una persona que té un càrrec com la seva digui, no, jo en, com a Robert parlo d'una manera, bueno, i com a Lleó 14 no.
1: Està en el seu dret,
0: tu,
1: no?
0: Lleó 14 tota l'estona.
1: Què preguntes a l'audiència? De quin equip és? No. O si li agrada la moda? És
3: aviam,
1: un fashion
3: no.
1: Victim.
3: Avui a la pregunta deixem una mica en pau al papa, sí, que ja en parlarem molt i molt en les properes hores, i avui aprofitem un dia mundial per fer la pregunta del dia, i és que avui es celebra el dia de l'ànec Donald.
0: Com ho feia allò?
1: Així no feia.
0: No feia així?
1: Com? Veure, així, home, més, així més,
3: així més. Bueno, aquest dia es celebra cada 9 de juny, perquè el 9 de juny, però de 1934, es va produir la primera aparició del que és un dels personatges clàssics per excel·lència de l'univers Disney, amb permís del Big Boss Mickey Mouse. Aquest ànec, amb una veu característica que tots i totes hem intentat imitar alguna vegada, és estimat per molts de nosaltres, però com que el món Disney té tants i tants personatges, doncs avui volem que escolliu quin és el vostre personatge o la vostra pel·lícula Disney favorita.
1: És una mica el cunyat, eh?
3: El cunyat?
1: No, el pató Donald.
3: La imitació del Donald.
1: No,
3: ja ha quedat una
1: mica
3: enrere.
1: Ell, el personatge.
3: Ah, sí, és una mica cunyadet. I a més, tot li surt malament. Des dels que... Hi ha mil personatges, des dels que esmentava Mickey, Minnie, l'ànec Donald, passant per Aladdin, el rei Lleó, Pocahontas, la Sireneta, Winnie the Pooh, Andy o Buzz Lightyear de Toy Story, els més recents, Elsa de Frozen, Stitch, de Lilo i Stitch, Rapunzel... En fi, que me'n deixo moltíssims. Per això, volem que ens els digueu vosaltres. Vinga, va, notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Quin és el vostre personatge o pel·lícula Disney favorits? 676-760908.
1: Una pregunta més que avui vam regal.
3: Així és, vam regal, no per anar a veure a l'ànec Donald ni a cap dels personatges, sinó que tenim dues entrades dobles per gaudir del concert de Sabrina Gardez i Bernardo Rimbaud aquest divendres 12 de juny a 14:45 de la tarda al Petit Palau del Palau de la Música. Amb una combinació inusual de soprano i guitarra romàntica, Gardez i Rimbaud presenten un recital que posa en relleu la vocació internacional de la música espanyola entre els segles XVIII i XIX. Una proposta fresca i original interpretada per dos joves talents que podreu optar a gaudir si responeu a la pregunta del dia. Recordem el vostre personatge o pel·lícula Disney favorits al 676-760908. Sabrina Gardez i Bernardo Rimbaud al Petit Palau aquest divendres a 8:15.
1: Montse Valls, ràpidament, perquè sé que tens ganes de respondre aquesta pregunta. Quin és el teu personatge Disney preferit?
4: La meva personatge és personatge femení, és l'Aurora de La Bella Durmiente, perquè m'encantaria ser ella per dormir tot el que ella dorm.
1: En sèrio?
0: Era la meva bella, eh?
4: Era la meva princesa preferida de petita, juntament amb la Sirenita, perquè m'encantava nedar. Llavors
1: jo... He fet la Sirenita.
4: Llavors, sí.
1: Doncs aquest és el personatge preferit de la Montse. Quin és el vostre? 676-760908. Després us pregunto a vosaltres, nois, que també tinc curiositat. Vinga. Mentrestant, repassem l'actualitat que ve carregada.
4: Sí, avui tela.
1: Doncs el papa Lleó XIV està a punt d'aterrar aquí a l'aeroport de Barcelona. Comença en uns minuts la seva agenda a la capital catalana i el reben autoritats catalanes, entre ells el president Salvador Illa, el president del Parlament Josep Rull i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni.
4: Una rebuda que es farà amb un dispositiu de seguretat d'alt nivell amb agents dels Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i també de la Guàrdia Civil, que treballen conjuntament tots amb la Policia Vaticana. S'han activat controls reforçats, vigilància aèria i inhibidors de drogues. Ara està previst quan un cop arribi

0: havia el Papallau 14 aquí a Barcelona, que la comitiva papal es dirigeixi cap al centre de la ciutat, on farà la primera parada a la catedral i allà saludarà autoritats eclesiàstiques i farà una breu pregària.
1: Doncs veient quin és l'ambient al voltant de la plaça de la catedral, està el nostre company, el Marcos Díaz, amb el suport tècnic del Daniel Sánchez. Marcos, què tal? Molt bon dia. Hi ha molta gent
2: molt
1: per
2: bon
1: allà
2: dia.
1: O què?
2: Molt bon dia, Míriam. Doncs sí, déu-n'hi-do. Aquí ja podem parlar de milers de persones que s'han reunit, que estan reunides a la plaça de la catedral davant de les portes per rebre el pontífex. La seva arribada està prevista, com dèieu, per a la una del migdia i, mentrestant, les famílies joves i gent de totes les edats que s'han aplegat a les portes de la catedral fan temps xerrant entre elles, entonant càntics de benvinguda. De fet, podem veure una pancarta en un lateral de la façana de la catedral que dibuixa l'Esperit Sant amb diferents valors humanistes com pau, hospitalitat, diàleg, diversitat, convivència o solidaritat. Tot i que avui no és un dia que faci de moment, ara ja està sortint el sol, però fins fa uns minuts encara no el vèiem, ni tampoc fa molta calor, sí que algunes persones han vingut preparades, han vingut preparades amb aigua, amb parasols i també amb vanos. L'ambient que es respira és d'alegria, entusiasme, il·lusió i de molta fe.
3: Sí, venimos con las nietas y bueno, para vivirlo un poco en persona.
4: Nada, que venimos a verlo, a ver, porque como es tan intrigante esto, pues bueno, vamos a ver lo que es.
5: Esperamos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
6: Pues mira, para nosotros es un germen de esperanza, de que todavía hay mucha gente que seguimos teniendo fe.
2: I Míriam, com a anècdota, us explicaré que estem en el bell mig del barri gòtic, sí. Hi ha molts turistes també, i sembla mentida, però hi ha persones que encara no saben ben bé tota aquesta multitud de gent que està aquí reunida davant de la catedral. Quin era el motiu? Ens ha preguntat una noia que segurament està fent turisme a Barcelona, que què és el que està passant hoy aquí.
1: Doncs
2: que d'explicar doncs que ve el Pontifax.
1: Sí, que es preparin perquè els propers dies seran complicats per moure's per Barcelona. Marcos Díaz, moltíssimes gràcies.
2: No m'acomiades tan ràpid, Míriam, perquè avui sí que responc la pregunta del dia.
1: No tenim personatge temps, favorit, avui em matareu. Digues, quin era el teu personatge?
2: Favorit, el Goofy, pel·lícules, El llibre de la selva i Robin Hood.
1: Ah, molt bé, molt xules, molt xules, sí, tant. Marcos Díaz, gràcies.
2: A vosaltres, abraçada.
1: L'arribada del Papa coincideix amb una nova jornada de vaga dels docents i d'altres col·lectius que reclamen des de fa mesos millores de les condicions laborals.
0: Sí, és una protesta unitària transversal que està sent vigilada de molt a prop pels cossos de seguretat.
1: Doncs per saber com avança la mobilització, quin ambient s'està vivint i com els Mossos d'Esquadra estan fent tot el possible perquè no afectin els actes previstos per avui, connectem amb el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda, explica'ns on et trobes ara mateix.
7: Bona tarda, Míriam. Doncs sí, ara mateix milers de persones, entre docents, bibliotecaris i treballadors de l'Ajuntament de Barcelona, omplen la Gran Via, travessant amb un ambient festiu, diríem, la plaça Universitat. Estem situats al cap d'aquesta marxa lenta iniciada a plaça Espanya, amb destí al Parlament, i en segueix una marea groga que s'allarga a diverses illes de l'Eixample de Barcelona. Els docents són els majoritaris i han sortit als carrers per denunciar la contradicció que els genera la visita del Papa. No entenen com el govern gasta milions d'euros en rebre'l amb una crisi oberta en el sector educatiu. Yolanda, segura és la portaveu d'Uste.
8: Per l'educació sembla que no hi hagi pressupost per poder doncs, tirar endavant donar resposta a totes les mancances que tenim a l'educació, però en canvi hi ha milions i milions i milions de pressupost perquè vingui un senyor que no representa uns valors ni educatius ni socials.
7: Entenc que sentiu de fons els crits reivindicatius de milers
1: de
7: persones, moltes d'elles. Sí. Reivindicaven a Onda Cero que estan disposades a allargar les protestes fins que el govern resolgui els problemes que afronta el sector educatiu en el seu conjunt.
8: Perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
9: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
7: I coincidint avui amb l'arribada del Papa, els sindicats convocants ens han explicat que no tenen previst boicotejar de cap manera els actes previstos durant la jornada d'avui, simplement volen reivindicar el que porten mesos fent ja. I a nivell de seguretat, què és el que està fent la policia per evitar aquest possible o hipotètic boicot? Doncs davant nostre hi ha una desena de furgones plenes de Mossos d'Esquadra i a banda i banda de la Gran Via, cada vegada que arribem a un carrer diferent es posa una línia de...

0: gens per evitar que en el cas que volguessin els 200 es puguin desviar més enllà de la Gran Via. Així que aquesta és la realitat a hores d'ara en una manifestació que travessa la Gran Via de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa aquí a Catalunya.
1: Doncs estarem molt pendents, va, Ricard. Quin és el teu personatge Disney preferit, va, ja que el Marcos ho ha dit?
0: No sé si m'equivocaré, perquè no sé si és de Disney o no, ara mateix, però sóc molt fan de Rayo McQueen.
1: Doncs jo crec que és de Pixar, no és de Disney.
2: Potser és Disney, no? Pixar o algo.
1: Bueno, va, acceptem com a Disney. Molt xulo també. Ricard, gràcies.
0: Adéu, Míriam.
1: Arriba el Papa Lleó 14 a Barcelona, hi ha manifestació de docents i a tot això, per si això és poc, coincideix avui amb el primer dia de les proves d'accés a la universitat.
2: Sí, enguany les fan més de 45.000 alumnes i com a novetat aquest any els alumnes han hagut de passar per primera vegada per uns detectors de dispositius electrònics abans d'examinar-se per evitar que copiïn.
1: Doncs des de primera hora la nostra companya l'Anna Utiel està al campus nord de la Universitat Politècnica de Barcelona. Anna, com ha anat l'inici d'aquestes proves?
3: Bon dia, Míriam. Doncs mira, ara fa mitja hora que ha començat el segon examen de la jornada, que és el de llengua estrangera, anglès per la majoria, tot i que també es pot fer francès, alemany. En qualsevol cas, el primer examen ha estat el de castellà, que segons els alumnes ha estat força senzill, en general n'han sortit contents. I encara abans podríem dir que hi ha hagut d'alguna manera un altre examen, que ha estat el d'arribar a temps a l'ESPAU, tenint en compte que la mobilitat es preveia complicada. Ha estat una prova superada, entre altres coses, perquè finalment no hi ha hagut grans incidències en el trànsit, ni viari ni ferroviari, però també per la previsió dels centres. Escoltem dos docents i tres estudiants.
4: Els hem convocat a les 7 en lloc de 7:45, que és el que fèiem cada any.
5: S'ha quedat una mica més d'hora i han arribat tots sense cap mena de problema.
6: Havíem quedat molt d'hora, a les 7:45, per arribar tots bé i no hem tingut cap problema.
7: Hem vingut molt aviat, però bé,
8: bueno, tampoc prou, perquè he sortit a les 6:30.
3: Molts professors, com aquests que sentíem ara al principi d'aquest tall d'àudio, han decidit no fer vaga avui per fer costat als seus alumnes en un dia tan important, cosa que els alumnes han agraït. I pel que fa a la novetat dels dispositius mòbils que comentava ara amb la Montse, doncs en general ha estat ben rebuda. Els alumnes diuen que així hi haurà més justícia perquè no hi haurà estudiants que copiïn.
1: Doncs moltes gràcies a tots els estudiants. Anna, quin és el teu personatge a Disney?
3: Jo sóc molt de Stitch, de Lilo i Stitch.
2: Ai, m'encanta!
3: És una mica Pixar, també.
1: Oh, és igual, ho acceptem, també. Anna Utiel, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, fins ara.
1: I Montse Valls, gràcies a tu i a tot el desplegament dels serveis informatius, perquè on està l'actualitat està Onda Cero. Gràcies, Montse.
2: A vosaltres.
9: Això és La Ciutat.
10: Hola.
11: Hola.
12: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: A Onda Cero, La Ciutat.
1: Ara és l'hora d'entrar a la presó, un lloc on hi ha moltes històries, cadascuna diferent, però que conflueixen al centre penitenciari, on també hi ha projectes de futur, esperança i fe. Un sentiment religiós que serà atès en primera persona pel Papa Lleó XIV, que en la seva visita aquí a Catalunya farà una parada molt poc habitual, entrarà a la presó de Brians-1 per trobar-se amb els interns.
13: Serà una visita breu d'uns 20 minuts, però carregada de simbolisme, pensada sobretot per fer arribar un missatge de proximitat i esperança a persones que sovint se senten invisibles. Ara descobrirem què suposa això pels interns dels centres penitenciaris que formen part de la comunitat catòlica i ho farem de la mà d'un home que les presons se les coneix molt bé i que està molt emocionat i molt joiós amb la visita del Sant Pare.
1: És el Jesús Bel, capellà de Brians-1, referent de la pastoral penitenciària i l'home que viurà en primera línia aquesta visita del Papa. Senyor Bel, què tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, muy buenos días.
1: ¿Qué significa para usted y para los internos que el Papa haya decidido visitar Brians-1?
14: Bueno, para nosotros es una inmensa alegría, ¿verdad? La visita del Papa era algo que en principio no esperábamos y que no sabíamos que se iba a producir, pero que desde el momento en el que, lo supimos, pues ya nos llenamos de inmensa alegría y de mucha emoción. Yo recuerdo que al día siguiente de que se anunció la visita del Papa Brians, yo fui al centro penitenciario

0: 91 al 2015, que mis superiores ya pues me hicieron regresar a otra vez aquí a España, y caí en la Modelo. El año estuve un año y al año siguiente cerraron la Modelo. Uh-huh. Y como a los todos los internos los llevaron a Brías, pues a mí también. O sea, ha sido un poquito ahí. He pasado por varios centros penitenciarios, tanto en España como en Venezuela. Muy Jesús, distinto allí, sí.
1: Jesús Bel, nos ha hablado de cómo se sienten los internos, de cómo, qué va a suponer también para el Santo Padre esta visita, pero me imagino que para usted es un momento muy emocionante, ¿no?, de su vida como, sí, como miembro de la Iglesia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, o sea, yo estoy muy contento, ¿eh? A ver, no es que uno, digamos, vea como imprescindible tener que recibir al Papa, ¿eh? Pero ya que se ha presentado la oportunidad sin buscarla, claro, yo la recibo con mucho agradecimiento, con mucha alegría, y ahora que no me la quiten, ¿eh? Sí, sí, yo creo que es un Papa que ha demostrado desde su inicio de pontificado que está cerca de los necesitados, cerca de los pobres. Cuando le propusieron venir a Brians en el camino entre Barcelona y Montserrat, pues, no hubo que insistirle mucho para convencerlo, eso, acercarse a un centro penitenciario, a visitar a los internos. Ese talante del Papa, a mí me ayuda mucho también. A mí me ayuda mucho porque, después de todo, yo represento a la Iglesia en el centro penitenciario y el Papa me señala el camino, que quiere que sea una Iglesia de misericordia, una Iglesia de cercanía con los necesitados. Y por eso yo al Papa le agradezco mucho esta visita y me la guardo en el corazón para toda mi vida, vamos. Uh-huh.
2: Jesús Bel, capellán de la cárcel de Brians, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que disfruten de esta visita del Papa.
0: Pues muchas gracias a ustedes por el interés. Que vaya muy bien.
3: Estás escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
4: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: La Ciutat, amb Miriam Frank.
2: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, bona hora, com esteu?
2: Triple cita avui per les seleccions del Barça.
6: Sí, tu, això de ser del Barça els hi ha de fer molt d'estrès, perquè és un no parar, i més a final de temporada, perquè clar, hi ha tantes seccions, és ara quan es juguen els títols, quan es decideixen aquestes competicions, i per tant, si l'equip ha fet els deures i arriba fins al final, doncs passa això, que doncs es comprimeixen els partits, no? S'aglutinen i en un mateix dia hi ha fins a 3 partits de les seccions del Barça, i tots 3 molt, però que molt importants. Comencem, per exemple, amb la de bàsquet, que rep a les 8 a la Laguna Tenerife, al Palau Blaugrana. És el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Nicola Provito la valora la importància de tenir el factor pista a favor.
7: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno, pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande.
6: És una gran oportunitat, efectivament, perquè amb el Real Madrid eliminat, també d'altres equips importants, tipus Unicaja, etc., doncs ara mateix al Barça se li ha quedat una bona opció per guanyar aquesta Lliga Endesa, cosa que no aconsegueix des del 2023. Fins i tot estaria bé perquè podria haver-hi una final catalana, perquè per l'altre costat del quadre està la sisa Joventut, que s'estrenarà en la sèrie contra el València Bàsquet al Roig Arena demà mateix. Si els dos equips doncs aconsegueixen classificar-se, tindríem una final al Joventut de Badalona, que ho he mirat, no guanya una Lliga ACB des de l'any 92, són molts, molts anys, abans del Covid, imagina't, no del Covid, sinó del Covid, que és diferent.
2: Sí, també del Covid.
6: Que és diferent, sí. Recordem que aquestes eliminatòries de semifinal són el millor de 5 partits. Ara, del bàsquet, passem al futbol sala, perquè l'equip blaugrana juga a les

0: Agencia Europea de Drogas, Lorraine Nolan.
1: Spain is one of the major entry points into the European market.
0: Somos uno de los principales puntos de entrada de drogas a la Unión Europea, no por culpa de nuestro trabajo policial, al que homenajea.
1: They have paid a price for this.
0: Y por el que han pagado un precio muy alto, dice, recordando el fallecimiento de dos guardias civiles en mayo persiguiendo narcolanchas.
2: Y durante el año pasado, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron a 1.869 víctimas de trata y explotación sexual o laboral, 28 de ellas menores, un 4% más que el año anterior. El dato se conoce el mismo día en que más de 50 agentes de la Policía Nacional se han desplegado en el campo de Gibraltar en un operativo contra la explotación laboral y la trata de seres humanos. Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
3: Una operación denominada Alibaba que desde primeras horas de la mañana tiene desplegados a más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional en varias localidades del campo de Gibraltar, en concreto Algeciras, la línea de la Concepción y los barrios. Ya se han practicado de manera simultánea entradas y registros en domicilios y diferentes establecimientos dedicados presuntamente a la explotación laboral y la trata de seres humanos. La policía ha confirmado a Onda Cero que ya son varias las personas detenidas vinculadas a esta red, pero que no se descarta que en las próximas horas el número aumente y se pueda localizar más documentación relacionada con esta red criminal.
2: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
4: Mundial 2026 en Radio Estadio.
5: Día 1, el estreno, la puesta de largo. Ahora sí que empieza la fiesta.
6: Bienvenidos a la Copa Mundial de la FIFA y muchas felicidades por su clasificación.
7: Desde el Estadio Ciudad de México, partido inaugural entre los aztecas y Sudáfrica, ambos encuadrados en el Grupo A.
5: Este jueves, desde las 8:30, vive con nosotros el primer choque y el lunes, España-Cabo Verde en Radio Estadio, tu selección.
4: Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
9: Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts del punt de la 1 del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
8: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
9: Nou programa Nova Ciutat avui, aquest dimarts 9 de juny de 2026. Començarem parlant de sucs i de begudes funcionals fetes a Lleida, des de Lleida, amb productors locals i amb projecció internacional. Estem parlant de l'empresa Good Bio Foods, instal·lada al Parc Agrobiotec. En coneixerem més detalls parlant amb el seu gerent, Asier Falcón, i amb la responsable de màrqueting i comunicació, Romina Polo. Ens acompanyarà avui, aquest dimarts, també en Jesús Brufal. Li tindrem espai de cuina i de gastronomia amb el nostre xef de capçalera, Gabriel Jové. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com finalitzarem una ciutat més.
8: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
9: Jornada avui de cels clars a les comarques de la Plana de Lleida, alguns núvols dispersos que podrien deixar algun ruixat aïllat de cara a la tarda i al vespre, igual que va passar aquest dilluns. Pel que fa a la situació del trànsit, a Lleida, a la C26, està retirant un vehicle, el tram a Foradada, en sentit Lleida, el que està causant circulació amb retencions en aquest punt. A la resta de carreteres, normalitat. Com sempre, recomanem precaució als conductors. 7 minuts passen de la 1 del migdia. Una petita pausa i ens hi posem.
8: Onda Cero Lleida.
10: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
11: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
12: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
8: Onda Cero Lleida.
9: Parlem avui d'innovació agroalimentària feta des de Lleida i amb una protagonista com és la poma de Lleida i les seves varietats. Ens referim a Good Bio Foods, una empresa instal·lada al Parc Agrobiotec que ha convertit la fruita ecològica de proximitat en una gamma de sucs i de begudes funcionals que aposten no només per la salut sinó també per la sostenibilitat i per l'impacte social, sense sucres afegits, amb certificació ecològica, treballant colze a colze també doncs, amb els productors locals, amb els productors de proximitat.

0: proximitat han anat ampliant el seu projecte fins a arribar doncs, a diversos canals de distribució, a fires de referència i també a nous mercats. Avui volem conèixer la història, la trajectòria i també doncs, els plans de futur d'aquesta empresa i per això ens acompanyen l'Asier Falcó, gerent de Good Bio Foods. Què tal, Asier? Molt bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I ens acompanya la Romina Polo, que és la responsable de màrqueting i comunicació. Què tal, Romina? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com sorgeix Good Bio Foods? Quina és una mica doncs, la situació en la que us trobeu quan decidiu emprendre aquest projecte, del qual, segons tinc entès, agafeu una mica un relleu, no? Expliqueu-nos.
1: Sí, exacte, Núria. Com tu bé dius, Good Bio Foods neix realment d'una iniciativa anterior d'una jove agricultora d'aquí de l'Horta de Lleida. I bàsicament ells són una família que han tingut fruita tota la vida, han sigut agricultors tota la vida i es van trobar una situació doncs, que molts pagesos segurament es troben, és que tenien una quantitat relativament gran de fruita, especialment de poma, que no podien fer servir únicament per motius estètics. No? Llavors van decidir amb aquesta poma començar a fer suc, que al final és una poma que és de la mateixa qualitat, únicament diferències doncs, de color, de calibres i de més. Llavors van començar a fer sucs. Per uns temes personals van haver d'abandonar el projecte dels sucs i aquí és on entra la propietat de Good Bio Foods actual. No? Es decideix adquirir aquesta línia de producció que tenien i partint del que és el suc de poma, que ja era un producte excel·lent i que estava ja molt desenvolupat, doncs comencem a entrar en altres línies de producte que més endavant anirem explicant.
0: Clar, línies de producte com per exemple begudes funcionals, que és un concepte doncs, que a través vostre també, doncs, a través dels esdeveniments en els que heu anat participant i que segur que molta gent que ens pugui estar escoltant doncs, us ha vist en molts actes i en moltes propostes, anem coneixent una miqueta més què és el concepte de beguda funcional.
2: El concepte de beguda funcional, valgui la redundància, doncs és el que diu la paraula, és una beguda com a tal i el que se li afegeix és una sèrie d'ingredients que aportin unes propietats, diguéssim, des de salut o un aport més característic per una determinada acció i per això té una funció doncs a nivell de lo que seria la beguda. Amb aquest aspecte estem parlant doncs de una beguda isotònica, en el nostre cas que és cinc gas, lo que volem és aportar una sèrie d'electrolits quan en moments d'esport o d'aquesta calor tan exagerada que ha estat fent sí. Aquests dies, la persona es pugui hidratar i recuperar totes les sals minerals que s'han perdut. I l'altra que tenim és prema, en aquest cas la intenció d'aquesta beguda és donar una funció més biocognitiva amb l'aport d'un infusionat de té negre, ginseng i guaranà, que això el que ens permet és un augment de lo que seria energia sostinguda i aquesta característica permet pues, que et millori el que seria la part cognitiva. Mai és una beguda amb el factor terapèutic, això és una cosa que volem deixar clar, són begudes funcionals.
0: Clar, comenceu dels sucs i d'aquí aneu seguint. Com ha estat també una mica doncs, aquest procés d'innovació, de veure doncs, què és el que volíeu fer, quins són els productes que encaixaven una mica doncs, a això, en aconseguir aquestes begudes funcionals?
1: Doncs realment ha sigut un procés bastant ràpid. Nosaltres com a empresa, des de que ens vam constituir fa un any i mig, llavors durant tot aquest any i mig hem estat desenvolupant aquest producte. Al final el nostre objectiu principal és ajudar a la gent que consumeix les nostres begudes mitjançant la salut. No? Tenint això en ment, el que hem anat fent ha sigut desenvolupar alternatives completament saludables al que estem acostumats a veure. Ara mateix tenim doncs, ja unes tendències que estan molt clares no? i marcades ja que el sector comença a demanar, sobretot begudes, això, el que comentaves tu al principi, Núria, sense sucres afegits, fetes amb ingredients locals, amb certificació ecològica, amb ingredients això, naturals... Uh-huh. I al final aquí nosaltres estem veient unes línies molt, molt clares a seguir. No? Estem, com ha explicat la Romina, línies que estan potser una mica més orientades a l'esport, com poden ser la beguda isotònica i la beguda energètica, sí. Però també tenim una altra línia com és Samba, que realment és un refresc completament saludable. Està fet amb poma de Lleida, una mica de menta i gingebre per donar-li aquest toc una mica més refrescant. I tot això ho fem amb la poma de Lleida, de l'horta de Lleida concretament, per, com a un ingredient vehicular entre totes les nostres línies.
0: Clar, aquesta també és una de les característiques que forma part una mica del vostre ADN, que és aquest treball amb els agricultors de proximitat. Quan els expliqueu una mica doncs, quin és el vostre projecte, quina rebuda tenen a l'hora de voler col·laborar amb vosaltres?
1: Bueno, la rebuda, de moment, sempre està sent molt bona. Nosaltres és veritat que també, com a Good Biofoods, tenim pomeres també a l'Horta de Lleida. No són moltes i no ens donen per tota la producció que tenim anual, però bueno, ja considerem que és un pas. No? Comentaves una mica aquesta relació amb la pagesia i amb l'entorn de Lleida, per nosaltres és molt important. Nosaltres, de fet, ara hem estat explicant els productes, no? En primer lloc, tal com nosaltres estem acostumats a explicar-ho, és primer explicar el propòsit que hi ha darrere l'empresa i després explicar els productes com la materialització d'aquest propòsit. No? Per part nostra, al final el que busquem és aportar valor a tota la cadena alimentària, no? Des de la terra i la pagesia fins al consumidor final. Tot això ho volem fer al voltant de quatre grans blocs. El primer, com dèiem, és la terra i la pagesia. Al final som de Lleida, sabem el que implica la terra i l'entorn amb el que ens trobem. Després també és molt important un segon gran bloc que són les persones. Quan parlem de persones parlem de nosaltres, la Romina, jo i la resta de treballadors, però també parlem de tota la gent amb la que ens relacionem, com podeu ser vosaltres, Núria, en aquest cas, com poden ser clients, proveïdors, distribuïdors, qualsevol persona que tinguem relació. De fet, una de les coses que més orgullosos, jo crec que la Romina estarà d'acord, és que som empresa compromesa amb Sant Joan de Déu. Ho vam ser l'any passat i ho hem renovat aquest segon any. Els nostres sucs es fan al Centre Especial de Treball El Pla d'Almacelles de Sant Joan de Déu, on bueno, al final donen feina a col·lectius amb discapacitats, bueno, que considerem que com a empresa hem de ser una eina més per ajudar a nivell social dintre de la societat. Després, un altre gran bloc seria el nostre entorn. Al final és molt important, no?, conèixer i admetre que com a empresa doncs, tenim un impacte amb l'entorn, per sort o per desgràcia, més aviat per desgràcia, no? Però és molt important doncs, això, tenir consciència del que estem fent i buscar formes doncs, de mitigar-ho i de contribuir a fer de la societat una mica més sostenible perquè aquest projecte doncs, pugui ser a llarg termini. I tot això, sens dubte, doncs, no seria possible sense l'últim gran bloc, que és el consumidor. Al final, tot el que fem doncs, està molt bé i creiem que és la forma correcta de fer negoci, però bueno, no ens fiquem amb les formes de fer de cadascú. Cadascú coneix les seves idiosincràcies i particularitats, però tot això ha d'encaixar amb un consumidor final, que és al final el que prova el producte, el que el compra, i hem d'aconseguir fer un producte que sigui excel·lent, tant en el producte final com en tots els processos que duem dia a dia. I sobre el que comentaves una mica, tornant a la teva pregunta, Núria, de com ho percep el pagès, no?, o la persona que treballa a la terra, doncs realment bé. No? Al final el que intentem fer també, no?, des del nostre punt de vista molt humil i des de la nostra situació, és portar un producte completament tradicional com és la poma, que ha estat sempre doncs, lligada a sectors completament tradicionals, no?, i sense gran transformació, més enllà del que pot fer un suc, a sectors més innovadors, ja afegint aquest valor, no?, que de vegades es perd amb la nostra fruita.
0: Clar, és com una manera de tancar el cercle, no? Perquè estem parlant d'un producte que és de proximitat, que tenim els productors de proximitat, que teniu també doncs, les vostres pròpies plantacions i que veurem en el futur doncs, si també van creixent, i després aquest impacte social que al final és un impacte real amb col·lectius que estan potser a vegades en situació de vulnerabilitat i que també doncs, dona una mica de resposta no només a la qüestió econòmica d'una empresa, sinó també doncs, a la qüestió social d'un territori, no?
2: Sí, al final és un dels propòsits que té l'empresa des del punt de vista tant de manera de treballar com el que vol deixar com a llegat aquesta economia circular, perquè més enllà de lo que pugui ser els guanys, no, propis, perquè al final totes les empreses estan creades per una part de guanys econòmics, el principal objectiu és el que comentava l'Acier, doncs que hi hagi tota una cadena de valors en el que és l'empresa Good Biofoods, que sigui sostingut i que sigui doncs, bueno, un model de manera de fer, que per desgràcia avui en dia no és el que més predomina, però

0: en el nostre cas som uns privilegiats de poder comptar doncs, amb aquesta filosofia de feina.
1: Parlàveu també d'un dels blocs importants és el consumidor final. Com està rebent aquest consumidor final els vostres productes?
0: Doncs el consumidor final, el que sí que hem observat a nivell de mercat és que hi ha aquesta tendència a buscar productes molt més naturals a nivell d'ingredients, amb menys afegits artificials, des d'additius, edulcorants, sucres. No solament per la part que fins ara era una mica més susceptible per la gent de dietes, sinó pel fet de buscar aquesta manera de, i comportament de manera de menjar, doncs buscar més productes en les que siguin més beneficiosos per la salut i fins i tot notem lo que seria la territorialitat. Nosaltres ens abanderem molt de que som producte de Lleida, ho defensem moltíssim i això es percep molt bo. Al final hem d'estar orgullosos d'on som. Som terra de fruita, som terra agrícola i quan nosaltres hem estat a fires o a llocs i comentem que som poma de Lleida, que es fabrica a Lleida, que tot el procés es fa a Lleida, és un màrqueting doncs, molt favorable. I crec que això són tendències que s'estan començant a veure de que bueno, busquem ja el que és propi del nostre país sense, diguéssim, tenir res en contra com els de fora, però crec que és una tendència molt positiva.
1: Clar, parlem d'aquestes tendències que també el consumidor és el que està buscant i és el que està demandant. Això quan heu arribat a fires, que aquest any doncs, heu participat en diverses fires i salons internacionals, no? Que tenen un pes i un reconeixement dins del que és el sector agroalimentari. Aquí també es nota que aquestes tendències van en sintonia amb el que està demandant el consumidor?
2: Sí, realment a les fires, sobretot a les internacionals, és quan més es nota aquest bon match, no?, entre el que estem fent i entre el que demana el consumidor. Realment, com comentava la Romina, aquí a Catalunya, a Espanya, són tendències que estan començant a créixer, però si fem el salt a Europa, doncs són tendències que ja porten uns anys més treballant-se i que encara es veuen amb més claredat, no? Per part nostra, doncs, també el mercat internacional doncs, bueno, és un mercat que encara com a tal sí que l'estem començant a explorar, però creiem que serà un pas lògic dintre de la feina que comencem a fer al nostre territori, no? pel tipus de producte, pel consumidor final al qual va dirigit sobretot.
1: Clar, perquè al final també el fet d'estar presents en aquest tipus de certaments imagino que suposa un aparador de portes en fora, no? De què és el que està passant, què estan fent a Lleida i potser doncs, obrir noves vies. Esteu explorant, no?, aquests camins amb altres mercats.
2: Sí, realment ara ens trobem sobretot en una fase això, a nivell comercial complicada en el sentit, no?, de que som una marca nova que sempre costa més introduir-la a nivell comercial, però és el que et deia, no ens tanquem portes a nivell internacional, sobretot europeu, doncs perquè som conscients que és un producte que va molt en sintonia amb el que demana el consumidor europeu i que realment doncs, no és, per nosaltres el fet de ser de Lleida no ha de ser un limitant de dir, no, doncs com som de Lleida no farem el salt, no? Al final, doncs el que deia la Romina, ser de Lleida és un orgull, ser de Lleida ho portem i ho abanderem quan parlem amb gent de l'altra punta d'Europa, quan parlem amb gent de Girona, de Barcelona, de Tarragona, de Sevilla, d'on sigui, nosaltres sempre defensem Lleida, no? I ja no tant com una estratègia de màrqueting, sinó perquè és el que realment...
1: Clar, perquè ja surt de forma natural,
0: exacte,
1: no?
0: Ho sentim, exacte, ho portem molt a la sang.
2: És el que realment sí. Sentim, no? I és el que et deia abans, al final cada empresa coneix una mica les seves particularitats i nosaltres, doncs, sent sincers, doncs, haguéssim pogut fer el mateix a Barcelona, que segurament hauríem tingut més accés doncs, a mà d'obra, a fàbriques o al que sigui, però considerem dintre del que t'hem explicat, no?, que les empreses han de ser una eina de transformació social i dintre d'aquesta transformació social doncs, implica generar valor al nostre territori, a Lleida en aquest cas, i sobretot intentar que es quedi aquí a Lleida aquest valor que genere.
0: Sí, jo si em permets afegir, fins i tot el que ha comentat la Sier, en el moment quan hem estat doncs, a Alemanya o a Madrid i ens pregunten, però vosaltres d'on sou? No? I diem, doncs de Lleida. I les pomes, de Lleida. I la fabricació, de Lleida. És una característica molt positiva.

0: ja no solament el C de Lleida, que ho és, sinó perquè és molt... identifiquen. Altres vegades, o sigui, amb altres productes no pots identificar, no? Vull dir, doncs productes que et diuen, veus la raó social, no? O fiscal, però al final no, la matèria prima o la fàbrica...
1: Clar, hi ha molts intermediaris,
0: clar,
1: no?
0: Clar, no ho saps, queda diluït, no, per això han de ser, vull dir, amb tot el respecte, amb mals productes, però bueno, queda diluït. En canvi, nosaltres ho identifiquem moltíssim tot, no? És com de dir, bueno, és que pots perfectament veure la cadena de producció, des del pagès fins que arribi, no, als punts de venda. I això és una característica bona, perquè és com a molt transparent, vull dir, veure, no, saber que aquell producte tens un control. I això és molt positiu, fins i tot en llocs com pot ser l'estranger, que ens ho han, que llavors fiques al mapa Lleida, però clar, llavors els dius, però aquí es fa tot.
1: Aquí tot, no? Sí. Si no cal que busqueu gaire més, que aquí ho trobareu tot, no? Sí. Veniu un dia i us expliquem
0: tot el procés.
1: De fet, des de Lleida mateix heu implantat aquesta imatge i heu implantat aquests productes, us hem vist en molts esdeveniments, heu col·laborat i també doncs, amb aquest esperit d'impacte social que dèiem, no? Buscant aquesta vinculació també amb events socials o solidaris. Això també reforça una mica doncs, aquesta imatge de ser de Lleida, de producte de Lleida i de donar-lo a conèixer potser a nous públics que d'una altra manera doncs, igual no hi arribarien. No?
0: Sí, està clar que si nosaltres ara mateix amb aquesta conversa estem defensant, ens sentim honrosos de ser de Lleida, clar, el nostre impacte principal i el lloc on volem ser més participatius, diguéssim, en consonància és la nostra ciutat i per això doncs, la mesura que podem, tot el que siguin tant actes culturals com més lúdics com puguin ser més institucionals, brindem l'oportunitat d'estar allí, col·laborar en la mesura, no, doncs, que ens permet les nostres capacitats. També la idea és expandir-nos més i poder anar amb altres accions per poder-nos donar a conèixer. Però evidentment el nostre nucli de visibilitat volem que sigui la ciutat en la que nosaltres formem part.
1: Estaríem ara en un moment de consolidar aquests productes, aquests sucs, aquestes begudes funcionals o esteu treballant també en anar incorporant noves begudes?
2: Sí, aquest és una bona pregunta, encara no et podem desvelar
1: vale, esteu treballant.
2: La informació, però sí, tenim un Excel ple d'idees i de productes amb els que estem treballant, sobretot ara on et faré una mica d'avançament, realment ara tenim les forces a nivell de desenvolupament de producte, és en poder aprofitar el bagàs, la merma que es crea quan elaborem sucs. Al final, ara, bueno, s'aprofita al voltant d'un 55-60% de la poma a l'hora de fer sucs i dintre del nostre propòsit, no, de sostenibilitat i d'economia circular, doncs creiem que és una llàstima que aquest 40-45% s'hagi de rebutjar. Llavors, volem el que està considerat avui en dia com un residu, volem veure'l com un subproducte i començar a treballar en desenvolupar nous productes a partir d'aquesta merma, que sigui merma no vol dir que no sigui bona a nivell nutricional.
0: Bueno, i a més tenim la sort de que el nostre CEO, el Ramon Pons, té una visió molt àmplia de lo que és el món de les begudes, de la hidratació, i ella, bueno, ha anat veient l'oportunitat, tenim un portafoli, com ha dit l'Acier, de begudes que estan en fase de, bueno, de que puguin prosperar i de desenvolupament.
1: Doncs seguirem ben pendents de com es van ampliant aquestes begudes i del vostre catàleg de productes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per presentar-nos doncs, també aquesta empresa que aposta doncs, evidentment per l'economia circular i per Lleida. Que vagi bé, fins aviat.
2: Gràcies, Núria.
0: Gràcies.
3: Onda Cero Lleida.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Onda Cero Lleida.
1: Continuem endavant i seguint una mica el fil de l'actualitat. Ens ve bé, ja que el papa Lleó XIV està aquests dies a Espanya i està visitant

0: Doncs amb diversos indrets, amb un missatge també en què parla, entre altres qüestions, d'aquesta sensibilitat que hem de tenir envers les persones més vulnerables. Doncs avui, en aquest espai que tenim amb en Jesús Brufal, professor d'investigador del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana a la Universitat Autònoma de Barcelona, ens remetem una mica doncs, a aquesta situació, això sí, a mitjans del segle XIV. Què tal, Jesús? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Vinga, doncs som-hi, ja que el Papa passa per aquí, doncs ens remetem uns segles enrere per veure com es tractava en aquell moment col·lectius vulnerables, aquestes persones doncs, que estaven en situació de pobresa.
1: Sí, més enllà d'explicar el que potser els nostres oients ja han escoltat més una vegada, el que és la institució eclesiàstica de la Via Almoina, que era ben present a Lleida, i de fet, segurament, els que heu visitat el Museu de Lleida haureu vist la pintura fantàstica que està recreada en una de les sales expositives, no? Que més està així tota la paret, no? Així molt gran, i és quasi icònica, perquè després s'ha reproduït, inclús l'he vist en merchandatge, inclús, de bosses i samarretes, vull dir que és molt icònica perquè representa molt bé el perfil de les persones que les acull l'Església i que són pobres, no? I que el que fa és donar-los caritat per sobreviure. Però res més que això, no? O sigui, caritat per sobreviure. Aleshores, com diem, Lleida com una ciutat important, i ho diem no com un tòpic, sinó perquè és així, de l'antiga Corona d'Aragó, ben ubicada, com sabem, en la geografia d'aquells temps, a mig camí, però també és un centre i un pol d'atracció d'economia i de més. Clar, tenia una Pia Almoina molt potent, molt potent, i una institució que a més estava molt ben finançada, si bé en els llibres de registres es veu de tot, es veu aquell benefactor que pagava i el benefactor que no pagava i li havien d'anar darrere perquè pues això, que aportés els cèntims que s'havia compromès a fer. Aleshores, això ha estat estudiat fa una colla d'anys ja per Prim Bertrand, i també més recentment per Núria Preixans, que ha fet la seva tesi i l'ha publicat, de fet, fa poc, i a través del Premi Josep Lladonosa,
0: sí.
1: El tiratge aquest doncs, es podia recollir el dia de Sant Jordi a través del diari La Mañana, no? Que és també molt conegut d'això. Bueno, aleshores, bàsicament, la informació, el gruix de la informació ve d'un document, millor dit, un llibre de registre de l'any 1338, que es diu Libre de les despeses del mengar dels pobres de la claustra de la seu de Lleida, feites per en Berenguer Calbús, aquest senyor era l'administrador d'aquests pobres, no? I això parlem 1338. I aquí podem llegir molt bé com funcionava tot això. I veiem mes per mes aquest 338, que estem al 14, ja tenim problemes de carestíes a les ciutats, ja trauen al nas els primers brots de pestes.
0: Clar, la pesta negra, no?
1: Clar, de pandèmies, tot això queda molt a prop, també el clima i la meteorologia no juguen gens a favor de les persones, ni dels conreus, o sigui, ja és en un context bastant convuls, no? I fixeu-vos que n'hi ha molts de pobres, n'hi ha molts. Per exemple, agafarem el mes de març i diu: el mes de març la quantitat de pobres alimentats diàriament per l'Almoina es manté en 95 i s'hi afegeixen 18 pobres extraordinaris que els supleix l'ànima de Pere de Ribera, o sigui, el que dona aquest senyor com a beneficiat de la seu per poder cobrir aquests extraordinaris. O sigui, n'hi ha 95 de fixes i 18 d'extres que s'hi sumen així. No? I això és una línia que es manté bastant i que durant aquest any són unes 120 i pico els pobres que es van mantenint a través de la Pia Almoina.
0: Cada mes, millor, això, eh?
1: Cada mes. Que mengen cada dia.
0: Sí.
1: Mengen cada dia. Per tant, el registre jo crec que és bastant alt. Vaig quedar una mica així sorprès. Però a banda d'aquests pobres que diguem que són sistèmics,
0: sí.
1: El mateix sistema, que queden exclòs de la societat, també sorprèn que vagin a la Pia Almoina, per exemple, el que es diu les menoretes, que són les clarisses, una ordre mendicant, una ordre menor. Les clarisses van, i diu així, diu: dimarts, primer dia del mes, dona a les menoretes que una lliura emiga de moltó carn, a raó de 5 diners per lliure, que són 7 diners mealla. Val? O sigui, les clarisses sobreviuen per la beneficència de la Pia Almoina. Pia Almoina, que recordem, també depèn del bisbat, no directament d'una ordre religiosa. Per tant, inclús la pròpia església ha d'alimentar la pròpia església, o sigui, ells mateixos. I de fet, aquestes, les clavisses són molt conegudes a Lleida, i hi ha diverses tesis sobre la seva ubicació. I de fet, després de tots els desastres del segle XV, l'any que més enllà, del 1464 i tot el demés, finalment, i això segurament que els de Lleida us sonarà moltíssim, s'instal·len a un lloc que es diu Lo Clot. Val? I avui aquell lloc es coneix com Lo Clot de les Monges, i va en relació a que allí es va instal·lar finalment, després de tots els desastres, des de la seva arribada, amb els terremotos, la guerra civil del 15 i de més, s'instal·len definitivament al Clot de les Monges. Aquí ve la paraula de les Monges, per un clot, el concepte clot amb Conca Andorra, que després al costat hi havia, fora de la ciutat, sempre la seva, diguem, el seu convent.
0: Sí.
1: Però si ja ho sabíeu, això, eh? Bueno, aleshores, el tema de l'alimentació també és molt interessant, perquè, clar, què podien menjar?
0: Clar, com els
1: gent,
0: alimentaven.
1: No?
0: Clar, perquè clar. És això, estem parlant d'aquestes 120 persones que diàriament, és el que deies, han de menjar.
1: Sí, sí, sí. I de fet, de benefactors n'hi ha. N'hi ha uns quants, hi ha aquí uns llistats, que podeu llegir ben bé al llibre de la Núria. I bàsicament segueixen l'alimentació bàsica que segueix qualsevol persona que podem encabir dintre d'un grup social humil. Quin és l'aliment bàsic?
0: El pa.
1: Mm-hmm. El pa, sense cap mena de dubte. I aquí això no ha canviat des de l'època romana, i es manté durant l'època moderna i entrant així, inclús a la contemporània, amb tots els desastres que va viure aquest país. No? El pa, és a dir, el cereal, és el nutrient bàsic per a aquestes poblacions. Un pa que es manufactura i es cou, perdó, al mateix forn de la Pia Almoina, sí, que era molt al costat, de la catedral, que es coneix al darrere de la capella de Santa Maria la Vella, de la catedral. O sigui, l'ubica molt bé en l'espai. I bàsicament, de què estava fet aquest? Quins cereals permetia fer aquest bon pa, no? Bàsicament, el forment, l'ordi i l'avena. Avui podem pensar, uau, aquests cereals avui es fan uns pans fantàstics.
0: Sí, no sé supermoderns, no sé, no? També, no?
1: Sí, que ben alimentats i una dieta més no sé com. Bueno, clar, si tenim en compte el tractament que es feia del cereal en aquell moment, no eren els millors pas per fer un bon... Perdona, eren els millors cereals per fer un bon pa.
0: Sí.
1: El bon pa es feia de blat. El blat era el cereal bo per fer el bon pa. Tot això altre eren cereals de segona. Cereals de segona, que a més, si aquí comencéssim a sumar alguns problemes d'indigestió, podeu imaginar com podien estar aquesta gent visquent. No? Per tant, el pa. El pa és l'aliment per excel·lència. Què complementava el pa? Feia falta una mica de beure.
0: Uh-huh.
1: I sobretot el beure era el vi.
0: El vi, no?
1: El vi, uh-huh. El vi. Sense cap mena de dubte, el vi és fonamental. I el vi, d'on venia? Com es manufacturava el vi? Sobretot venia de les vinyes que havien rebut per donació la Pia Almoina,
0: sí,
1: de persones del territori. Per exemple, una de les més famoses és la d'Escals, que avui pertany al terme de la Portella, que és un... avui només queda la necròpolis d'Escals, però bueno, allà se sabia que hi havia un petit vilatge. Per tant, el vi també és un dels aliments a tenir en compte, i també hi havia carn. De fet, en estimacions, de l'any, el 70% dels dies podien menjar carn, no? Sobretot quina carn és la que més, diguem, tenien accés, sobretot era la carn d'ovella o cabra, que eren els ramats més habituals. En menor mesura sabem que també podien ingerir carn de vaca o porc, però això ja és molt, diguem, molt
0: més
1: secundària.
0: Excepcional, no?
1: Molt excepcional, molt. Aleshores, fixeu-vos que la dieta és molt característica. Una altra cosa és d'aquestes ovelles, d'aquestes cabres i el poc de la vaca i del porc, què menjaven? I aquí podem entrar, diguem, ja a les receptes de cuina, que no sempre és com nosaltres ens podíem menjar. Per això, la ranyonada, la costella ben cuita, ben tallada, tal, no? Això no, es menja el que es pot d'aquestes bèsties, tenint en compte que hi ha un problema important en aquell moment, que és la conservació de la carn.
0: Clar.
1: Per tant, gairebé això és matat, i a poc temps, molt poc temps, menjat, perquè si no les carns amb les mosques, bactèries i demés, ràpidament s'infectaven, i això era...
0: Clar, diguem, malalties, no? Després que es podien anar propagant.
1: Clar, molt ràpidament podien ingerir pues qualsevol això, malaltia d'aquestes gastrointestinals que podien resultar inclús letals. Eh?

0: Per tant, fixeu-vos com la societat vidatana d'aquell moment, sobretot els grups benestants, tenien la capacitat i tenien la voluntat per fe i per devoció, per salvar la pròpia ànima, però també per mantenir l'estatus de fer donacions pietoses, la caritat, a canvi de res, cap a un segment social que són els marginats, que són els pobres.
1: Clar, gent perquè qui eren aquests pobres? No sé si hi havia com algun perfil així més determinat. Sí. Doncs això, persones que estiguessin malaltes o també doncs, parlàvem d'immigració, de gent que arribava aquí a la ciutat.
0: A grans trets, el pobre, tenim el pobre que no es pot valdre per ell, econòmicament parlant. Les viudes és el cas més singular, les viudes. I la descendència,
1: canalla,
0: si
1: no?
0: N'hi ha.
1: Exacte.
0: La canalla. Això per començar. Després aquí podem trobar famílies que no se'n surten, que ja venen
1: d'un context, diguem, de precarietat, ja.
0: De precarietat molt, molt, molt, molt accentuat i no se'n surten. Però després també podem anar entrant a, diguem, els exclosos de la societat. Pues podem entrar a les prostitutes, esclaus, les minories, les minories, especialment els moriscos, si en teníem. Aquí podem entrar també a exclusió per gènere, també factible. Els que patien una malaltia severa pues, i no podien treballar, pues, amputacions, malalties neuronals, pues això, els ictus també hi eren, llavors, i els grans de cor, i quedaves com quedaves, si sobrevivies, clar. Clar, tot aquesta vessant, no? I després també hi havia els famosos transeunts, sobretot pues, peregrins, que tenen camí Sant Jaume, ja sabeu que hi paraven, el Pau del Romeu és dels llocs més singulars, i de fet aquí no res farà aquesta festivitat, no, dels fanalets i
1: sí,
0: tal.
1: Sí, exacte, finals de juliol.
0: Exacte, i bueno, doncs és aquest segment de societat que és molt gran, i cada cop el 14 es va fent cada cop més gran, més gran, més gran, per un motiu, perquè les successives convulsions que viu la societat lleidatana durant el 14, degut a les pandèmies severes, la falta d'aliments, no hi ha fams severes, però sí que hi ha carestries sistèmiques, fa que aquella gent que ja arribava justa, perquè ja la inflació es dispara, els salaris no es mantenen, no poden accedir a comprar el pa perquè és molt car, clar, aquesta gent a poc va caient també a la marginalitat. I la Pia Almoina és l'única, diguem, referència que tenen per mantindre's, diguem, amb el cap per sobre de l'aigua, no? Aquest relat, salvant alguna excepció que podríem entrar en més detall, no és gaire més llunyà del que podem tindre avui en dia. I veiem que les institucions per la pobresa hi són per mantenir la gent viva, però la pobresa està enquistadíssima. I
1: clar,
0: no,
1: i més, és que estic pensant en dades que presentava Càritas la setmana passada sobre vulnerabilitat i sobre exclusió i sobre pobresa crònica, i vaja, en una societat més avançada veiem que els grans problemes continuen sent aquests.
0: Correcte, i a més una societat, aquesta que parlem de 14, amb força desigualtat, sí, molt polaritzada, no tant amb la perspectiva ideològica, sinó amb el control dels recursos, amb el control dels recursos econòmics, amb el control de la força de treball, de les propietats, pues bé, aleshores, per força, has de tenir uns pocs que viuen i poden sobreviure molt bé, i un gruix que no és així.
1: Doncs vinga, la Pia Almoina, amb aquests registres que ens deies i que ens serveixen per contextualitzar una mica aquesta realitat. Jesús, moltes gràcies, fins la propera.
0: Fins aviat.
2: Onda Cero Lleida. Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Naiox.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
2: Onda Cero Lleida.

0: Doncs seguim en aquest tram final del programa Espai de Cuina i de Gastronomia, l'espai més dolç que tenim avui i mai millor dit. Gabriel Jové, què tal?
1: Hola Núria, bona tarda.
0: Bona tarda, avui ens posem dolcets,
1: Avui dolcets i caient en la tentació de les tendències i les modes que no sé com ens arriben de forma així, boom, no?
0: A través de les xarxes socials.
1: Sí.
0: A través de cosa... les xarxes socials, d'influencers, de vídeos i històries.
1: Però és que és la nit al dia.
0: I fem allò, l'efecte aquest de taca d'oli, que pum, i ens
1: però és que de repente és com els quan posen els turrons i els polvorons als aparadors al Nadal, no? Que saps que estàs al Nadal perquè ja... perquè arriben aquests productes. Doncs ara de repent, no sé si t'has fixat, però el xocolata Dubai, sí. El xocolata Dubai està arreu. I se fan postres amb xocolata Dubai, i se fan
0: xocolata... La Dubai i la galeta Lotus.
1: Bueno, la galeta també. Lotus, que la galeta Lotus, senyors i senyores, amics i amigues, és una cosa tan clàssica i tan antiga com, jo què sé, com la Gioli o com...
0: Que li diem Lotus com li podríem dir les galetes Maria, no? Que...
1: Quasi bé. No sóc amb galetes Maria 100%, però bueno, és una galeta de mantega amb ben feta i molt bona, la veritat és molt bona, però jo hi ha coses que no acabo d'arribar a entendre, no? Però que de repent, mira, de fet, va començar tot, preparant-me el programa d'avui, estava pensant que vam anar abans, una mica abans de Sant Jordi a Sitges a dinar amb la família, un dissabte, un diumenge, i a l'hora de les postres ens demanen, bueno, ens porten la carta de postres i ens porten una espècie com de colant, que li deien colant Dubai, no? I va ser com, què coll és això del colant Dubai? Fins aleshores jo no coneixia l'existència de la xocolata Dubai, digueu-me que clàssic, antic, o potser és que no estic gaire posat amb les xarxes, però va ser el moment aquest d'enguany que arreu, i començat a veure... aquesta xocolata a les prestatgeries dels supermercats, amb restaurants i llocs, i després si mires una mica continguts de xarxes tant a la X com a l'Instagram, al TikTok no ho sé perquè no soc usuari del TikTok, però arreu, xocolata d'Uva. Llavors estava indagant una mica perquè no sabia, intuïa el motiu de la denominació i tal, perquè al final doncs porta festuc, pues això deu ser una cosa que s'ha inventat algú, evidentment, dels Emirats Àrabs Units, i un d'ells, doncs, Dubai, no? I efectivament, és una cosa que existeix des del 2021, uh-huh. O sigui, de fa 5 anys enrere no existia aquesta xocolata. Al final és un postre, és una tableta de xocolata, vale? Feta amb xocolata amb llet.
0: Sí.
1: Làmines de kataifi, el kataifi és aquesta pasta àrab, d'origen àrab, que fan en molts països musulmans, sobretot, que és com uns fils cruixents,
0: sí.
1: Que en fan com una espècie com de...
0: d'espiral.
1: D'espirals, uh-huh. que hi posen mel i fruits secs, que ara no surten els noms de les postres. Bueno, doncs el kataifi és aquesta massa, és aquesta pasta, vale? Que és com una pasta fil o una pasta bric, vale? Doncs la pasta kataifi és aquesta que està fila, és molt filetejada, vale? És com uns fils molt prims que si tu els hi poses una mica d'algun sucre o rovell i els poses al forn, són hiper mega cruixents. Doncs la xocolata Dubai és una tableta de xocolata, amb llet, d'acord? Amb llet, feta amb el kataifi i una crema de festuc, vale? Una crema de pistatxo. Això és la xocolata Dubai. I aleshores es veu que els Emirats Àrabs Units, que tenen, doncs ja sabeu, si heu viatjat sobretot cap a la zona asiàtica, doncs és un dels principals ports aeroportuaris del món d'escala als països de l'Àsia, no? Si heu viatjat de Japó, Tailàndia, Vietnam, Cambodja, Índia, segurament, si no heu fet una escala a nivell europeu, la majoria de persones que heu fet aquests viatges heu parat amb algun de, doncs, a Dubai o a Abu Dhabi o un d'aquests aeroports tan internacionals i tan gegants. I jo crec que va ser com un invent de dir què podem fer, perquè estem a Aràbia és el principal productor mundial de pistatxos, de festucs, d'acord, pel seu clima i pel seu cultiu tradicional, i van dir, doncs amalguem aquest xocolate amb el nostre un dels nostres principals fruits que exportem, que és el festuc, i vam fer unes postres que jo crec que es volien posar a totes aquestes parades que hi ha als, sabeu, aquest recorregut que es fa per les zones perquè t'incitin a comprar mentre estàs esperant un intercanvi.

0: evidentment, suposo que de fet abans de, no, divendres vaig anar al supermercat a comprar i vaig fixar la secció de xocolates si hi hauria, doncs, la xocolata de Dubai. I hi havia la xocolata de Dubai, però no portava Cataifi. Mm-hmm. Era una tauleta de xocolata amb festucs, vale. I li deien Dubai. Clar. Bueno, al final no sé si hi ha una patent, suposo que sí, vale?
1: Segurament
0: hi ha una patent, però bueno, la idea és aquesta xocolata, feta amb Cataifi i amb crema de festucs, i a partir d'aquí doncs juguem i se fan joguines, i evidentment doncs, com és un ingredient que tu pots trobar de forma ara doncs bastant quotidiana, i és una manera de portar, no? Evidentment, el que està de moda o el que se posa de moda i se posa en boga, doncs és aquesta xocolata, i per tant, doncs, ara si vas a restaurants, sobretot aquests restaurants que són molt instagramisables, que dic jo, vale? Mm-hmm. Que són més aparadors de tendències i de coses boniques, doncs pràcticament s'hi sumen, i amb aquells doncs se fan postres fetes amb aquests ingredients i s'hi juguen, no? Doncs un colant fet amb, com us deia, el que vaig parlar, vaig menjar a Sitges, no? Aquest colant de xocolata Dubai, doncs què era? Era un colant clàssic, d'acord? Doncs que el biscuit fet en lloc de fer-se amb farina de blat, doncs s'havia fet amb farina de festuc, d'acord, que no deixa de ser el festuc triturat, sí. era un biscot, perquè es fes una idea, era un colant de color groc, ai, de color verd, perdoneu,
1: de color verd, sí,
0: de color verd intens, i amb el nucli de, en lloc de ser de xocolata fondent negra, era de xocolata fondent blanc, amb llet. I dintre d'això portava la base, un niu fet amb el Cataifi, d'acord, llavors, clar, tu treballaves i, bueno, no era dolent, estava ben fet, l'important sempre dic el mateix, si una cosa està de moda però està ben feta, fantàstic, doncs endavant, sí. Endavant les atxes, i estava molt bo, la veritat, vam anar a un restaurant, només us dic que el postre valia 13 euros, vull dir que no era...
1: Havia d'estar ben fet.
0: Havia d'estar, home, com a mínim, dintre de la que pugui ser moda o no moda, no? Però bueno, està bé, és una cosa... Bueno, al final és com si ens agraden les coses dolces, som d'aquestes persones. A mi, personalment, la xocolata amb llet me costa, no sóc jo un amant de la xocolata amb llet, però, bueno, aquesta combinació de la xocolata amb el festuc, penso que és una combinació molt bona, sempre he pensat que és molt bona. De fet, al Xirricló, quan estàvem al Xirricló, una de les, quan fèiem el colant clàssic, el fèiem a les postres de la carta clàssica, un dels gelats que hi posàvem era el gelat de festuc, vale? Perquè queda molt bé, sí. És a dir, al final la xocolata amb un fruit sec,
1: sí, sempre fantàstic,
0: amb una avellana,
1: amb ous, ametlles, de tot,
0: perquè, sí. A veure, un almendrado, ara, si pensem que estem a l'estiu, no? Un almendrado de gelat, per favor, no? Comprem ràpidament, i l'almendrado està fet normalment amb xocolata amb llet, no està fet amb xocolata amb negra. Per què? Doncs perquè l'ametlla queda molt bé amb la xocolata amb llet. Bueno, al final és saber el que estem comprant, sàpiguer que potser d'aquí 10 anys això ja no existeix, o potser sí, o potser sempre
1: s'evolucionarà.
0: I això ve arran també, si vull portar-ho a col·lació, perquè evidentment estem davant, ja sabeu, d'aquesta guerra entre Estats Units, Iran, Israel, que ha fet que el festuc, si aneu a comprar festuc, tant que sigui nacional com internacional, que tenim, ja sabeu que el festuc nacional, nosaltres tenim produccions de festuc a les Borges Blanques, bueno, a les Garrigues, perdoneu, i a la zona del Delta, a la zona de l'Ebre, vale? Són terres que s'han cultivat aquests, des de fa darrers 20-25 anys, s'han substituït cultius de fruits secs com la metlla i l'avellana pel festuc, sí. Perquè doncs, té una major rendibilitat, una major producció, etc. Evidentment no estem davant d'un producte majoritari, de fet si compreu festuc nacional estareu pagant preus per damunt, evidentment, del festuc internacional, que el festuc internacional, la majoria d'envell ve de dos països, o d'Aràbia i la Califòrnia, valen com les dues zones mundials on és la majoria. La majoria, que estem parlant de quasi mig milió de tones l'any de festuc, és a Iran, d'acord? És a dir, evidentment, què ha passat? Doncs que ara, si anem a comprar festucs nacionals nostres, que són més cars, no per la que són més de qualitat, que ho són, evidentment, perquè és més pròxim, sinó també és perquè n'hi ha menys producció, el preu és molt semblant. Per què? Pues perquè el festuc internacional, el festuc venint d'Iran, ha pujat entre un 30 i un 40% del preu. Vale? Estem parlant de que ara es paga entre els 19 i 20 euros el quilo un festuc sense

0: ai, sense torrar, sense pelar, que també ja sabeu que hi ha festucs pelats. El festuc que té? Doncs moltes coses, com un fruit sec té moltes propietats, vitamines a topes i sobretot fòsfor i calci, d'acord? Això, per tant, és un bon producte. I, doncs ara, pagar per pagar, doncs paguem el festuc nacional, no? Perquè al final, doncs, si està més o menys al mateix preu, se parla d'una bossa de festuc torrat, vale? Que és aquest que hem de pelar nosaltres, sense repelar ni pelar ni res. Estem parlant que va entre els 3, depèn del supermercat, entre 3 i 6 euros, sí. Pare, depèn de la qualitat i de la zona del festuc. A casa podem fer xocolata de Dubai? Pues sí, podem fer xocolata de Dubai.
1: No podem provar, i tant que sí.
0: Desfem una bona xocolata de Gramont, de la pedra, la desfem i juguem amb una mica de festucs, o una cremeta de festucs, que és molt fàcil de fer, perquè al final si teniu una bona màquina batedora... el que feu és triturar aquest festuc fins fer-ne praliné i li poseu una miqueta de nata que cuita, vale? Cuineu la nata, li poseu el festuc, aquesta pasta de festuc, i si voleu ensucrar una mica per fer una mica més de bici, una mica més de bici. També podeu fer com la nocilla, com la Nutella, ja dic, les dues marques, que és una crema d'avellana, d'acord? Pues en lloc de posar-hi l'avellana hi poseu el festuc i feu una crema de festuc, i en lloc de posar-hi xocolata o cacau, xocolata negra, i poseu xocolata blanca i té una crema de festuc marrana, però boníssima, vale? Que jo que sé, pues una tarda d'aquestes així tontes que arribes de les piscines, doncs que has fet una mica de gasto calòric.
1: Clar, i això si ho congeles?
0: Això que se congele, no es congele del tot, perquè finalment com que té molta greix, sí. Perquè al final és una cosa molt greixosa, això si ho voleu congelar, vigileu, perquè si ho congeleu queda... quan s'acongeli quedarà a tope, quedarà superrígid,
1: super sòlid.
0: Vale, lo millor és posar-ho a la nevera. Si ho poseu a la, si ho poseu al congelador per fer un gelat, sí. No? Seria la idea que tu voldries posar, Núria. El que hauríem de fer és posar-hi una mica més de sucres, vale? Perquè fan estabilitzar, perquè el sucre que fa és baixar el punt de congelació. Necessitem un punt de congelació molt més baix perquè es congeli aquell producte, i per tant doncs, anar-lo remenant fins que s'estabilitzi aquest gelat. Reformules, si poseu a internet trobareu mil fórmules per fer algun gelat de festuc amb aquestes fórmules de crema de festuc,
1: sí,
0: nata,
1: sí,
0: i tal, i la veritat és que és un plaer. I si no, escolta, al mercat hi ha diverses cases que fan gelat de festucs que són impressionants. De fet, hi ha una casa catalana que es diu Sandro Desi, que a Lleida em sembla que només la Sirena el venen, penso, ara estic així fent ús de memòria, o Bon Preu Esclat, no ho sé, ara fa dies que no investigo, perquè els gelats normalment els compro, jo sóc d'anar a menjar gelat a casa, perquè hi ha gelateries, que de fet denuncio, quina geladeria hi ha a Lleida? No tenim geladeries a Lleida ara, no se m'acut, l'altre dia estava intentant pensar i posar a memòria quina geladeria podríem comprar gelats a Lleida. No sé si alguna pastisseria de les clàssiques com a Montrabal, a Tugues, venen gelats, que sí que penso que en venen, però ara anar a fer una horchata o un bon gelat, una bona bola de gelat de xocolata... O de...
1: Ai, clar, jo el primer que em ve al cap és Zona Alta, però...
0: Però no n'hi ha cap no a la Zona Alta.
1: I per l'Eix també hi ha alguna, però més així franquiciat, potser...
0: No, però per menjar boles... Bueno, ja el... a l'IEI, que cada estiu posen aquella parada, sí, d'una marca famosa de gelats.
1: Sí, sí, sí, sí. A banda de les parades d'aquestes més temporals.
0: Però així anar per... amb un lloc de... No? Com abans anar...
1: No, per anar... Per
0: a la
1: Giconeca,
0: no? Que anem a la Giconeca, que sí. ens assentàvem i fèiem un
1: per
0: lloc...
1: Per anar i seure no et sabria dir ara. Per agafar-ne un i anar passejant sí que n'hi ha alguns.
0: Sí, però són parades d'aquestes, sí, pop-ups, no? Allò que estan...
1: Per temporada.
0: Sí. Però ara jo fa dies que estic pensant, no sé si als barris, si algun oient està escoltant que ens ho posi a les xarxes, però jo ara mateix a Lleida, això d'anar
1: a fer un gelat, no?
0: O una bona horchata, sí, un bon got, sí, d'horchata, sí, amb
1: un
0: una boleta de...
1: Un granissat...
0: Ara mateix no hi ha a Lleida, que jo conega, que no sigui per barris, que no ho desconec perquè no me moc gaire que no sigui per la zona més del casc antic i la zona del centre de Lleida, però el que és aquestes zones d'aquí no en conec cap, perquè
1: al carrer més...
0: Sí, hauríem de fer investigació. T'ho volia preguntar, però mira, has obert el meló,
1: sí, sí, sí,
0: aquí,
1: sí,
0: en directe, i penso que, bueno, pues, per què no? Seria un bon lloc per menjar una xocolata a Dubai, segurament.
1: Obrim investigació. La setmana que ve més. Adeu. Que vagi bé, bona setmana.
2: Onda Cero Lleida.

0: Milers de fidels s'han acostat fins a la plaça de la Catedral de Barcelona per viure de primera mà aquest primer acte del Papa aquí a Catalunya. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, el sentiment de la majoria dels concentrats era d'il·lusió de poder veure el pontífex.
2: Sí, venimos con las nietas y, bueno, para vivirlo un poco en persona.
3: Queríamos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
4: Pues hemos venido porque tenemos mucha ilusión de ver al Papa y pues no sé, con mucha alegría, a ver si lo vemos.
1: Arrenca així una agenda intensa que aquesta tarda passa per l'Estadi Olímpic amb les 40.000 entrades exaurides.
0: L'arribada del Papa a Barcelona ha coincidit amb una nova vaga dels sindicats educatius que s'han mobilitzat pel centre de Barcelona.
1: Sota el lema Demanem fets, no miracles, els sindicats Justec, CGT, Intersindical i COS han cridat a col·lapsar el centre de la capital catalana i a continuar les mobilitzacions en aquest final de curs. Els docents han criticat que el govern prefereixi gastar-se els diners en la visita del Papa en comptes de millorar el sistema educatiu.
5: Estem reclamant diners per l'educació pública, ve el Papa, es gasten 25 milions d'euros per lo baix, llavors és una cosa que dius, no té cap mena de sentit.
6: Ja no és el salari, vale, també, perquè fa molts anys que està aturat, però després veure nens amb necessitats que estan per l'aula que no els atén ningú, això ja és arribat a un tope.
7: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
1: Mentrestant, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que la via del diàleg continua oberta.
8: Primer, mantenir aquesta via oberta de diàleg, de desplegament d'un acord que pensem que per la quantitat econòmica i pels aspectes que dona resposta és important de començar a desplegar, i mantenim aquesta via oberta per intentar resoldre aquest conflicte, aquest neguit de la comunitat educativa davant la diversitat de les aules i, per tant, treballar perquè l'inici de curs es produeixi en normalitat. Aquesta és la voluntat del govern.
1: PSC, Esquerra i Comuns han votat en contra de la petició de Junts perquè el president Salvador Illa comparegui al ple de la setmana vinent per la crisi educativa.
0: L'agenda del Papa i la mobilització de les docents també ha obligat als estudiants que avui s'examinen de les PAU a Barcelona a matinar una mica més del que ja és habitual.
1: Sí, en general els professors els han convocat 3/4 d'hora abans que altres anys per anticipar-se a qualsevol incidència. Escoltem docents i alumnes.
9: Els hem convocat a les 7 en lloc de 3/4 de 8, que és el que fèiem cada any.
10: S'ha quedat una mica més d'hora i han arribat tots sense cap mena de problema.
11: Havíem quedat molt d'hora, a 7:45, per arribar tots bé i no hem tingut cap problema.
12: Hem vingut molt aviat, però bé.
13: Bueno, tampoc prou, perquè he sortit a les 6:30.
1: Enguany, 45.000 alumnes s'enfronten a les proves d'accés a la universitat en una convocatòria marcada també pels nous detectors de dispositius mòbils.
0: I en aquesta jornada complicada per la mobilitat hi hem de sumar nous problemes al servei de Rodalies.
1: Una incidència en el sistema de regulació del trànsit ha obligat a interrompre la circulació de totes les línies. El servei ja s'ha restablert de forma progressiva.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
14: Bona tarda. El Barça rep a les 8 del vespre a la Laguna Tenerife, al Palau Blaugrana, en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. El de futbol sala juga a les 9 contra l'Inter Movistar al pavelló Jorge Garbajosa, el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Una victòria avui a Madrid classificaria ja per la final els de Javi Rodríguez. I la selecció espanyola

0: ha imposat a Perú per 3-1 a Puebla en l'últim amistós abans del debut al Mundial. Un dels gols l'ha fet el blaugrana Pedri.
1: I ara la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a Catalunya baixen les temperatures. Màximes de 32 graus a Lleida i 27 graus a Barcelona, a Girona i a Tarragona. Durant aquesta tarda, cel variable amb clars i núvols. A l'interior no es descarten possibles ruixats que seran de més intensitat al Pirineu. Demà dimecres baixaran les temperatures, 30 graus a Lleida, 28 a Tarragona i 25 graus a Barcelona i a Girona. Continuarem amb cels ennuvolats i durant el matí no es descarten precipitacions. A la tarda es formaran núvols d'evolució al Pirineu amb possibles ruixats. Tant aquesta tarda com demà, vent intens de tramuntana a l'Empordà. Les temperatures mínimes marcaran 13 graus a Lleida i 18 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. 2:45 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: Acollida, concòrdia i pau. Aquest ha estat el principal missatge del Papa en la seva primera homilia aquí a Catalunya. Lleó XIV ha cridat als barcelonins i catalans a ser portaveus de la unitat i de la fraternitat en un context internacional, l'ha dit, marcat pels conflictes bèl·lics.
1: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
0: Des de la Catedral de Barcelona, el pontífex ha fet un discurs barrejant el castellà i el català, en el transcurs del qual ha recordat també les paraules de Joan Pau II en la seva visita a la capital catalana l'any 1982. Llavors el Papa va reivindicar l'ànim acollidor que avui ha volgut recuperar també l'actual cap de l'Església Catòlica. En aquests moments, després d'aquest primer acte, el Papa ja està dinant al Palau Episcopal, que serà la residència durant aquests dies aquí a Catalunya. I allà, encara a la plaça de la Catedral, s'hi han concentrat milers de persones per acollir l'arribada del Sant Pare. Seguint aquest ambient es troba el nostre company Marcos Díaz amb el suport tècnic de Daniel Sánchez. Marcos, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Gavi. Doncs sí, milers de persones s'han reunit a la plaça de la Catedral per rebre i acomiadar el pontífex, que ha arribat al voltant de 2:15 en cotxe oficial i ha marxat poc després de les 2, després de baixar per les escales del temple i saludar els feligresos. El primer gran esdeveniment de Lleó XIV, la capital catalana, ha estat l'oració de l'hora mitja, un acte íntim a l'interior de la catedral, però multitudinari a l'exterior. Famílies i feligresos de totes les edats s'han aplegat davant les portes del temple en un ambient festiu. S'han entonat càntics, s'han onejat banderes del Vaticà i de Catalunya. Totes les persones que avui s'han concentrat en el cor del barri gòtic de Barcelona tenien un missatge per transmetre-li al Papa.
3: Me gustaría más ver cómo apoya la juventud y el cristianismo en la juventud, ya que yo vengo de una ciudad pequeña y aún más aquí en Cataluña siento que no hay mucho apoyo a los jóvenes cristianos.
4: Traemos un mensaje de paz, en todo el mundo, es lo que le diría yo.
5: Que la fe sea un elemento y un vehículo de unión entre todas las civilizaciones y pueblos de la tierra.
6: Me ha motivado pues acoger al Papa, el que vea que pues aquí en Barcelona le recibimos con los brazos muy abiertos.
2: Lleó XIV, a més de la plegària de l'hora, ha pregat davant el sepulcre de Santa Eulàlia. Posteriorment, el gran acte de la jornada d'avui serà a l'Estadi Olímpic, però prèviament es preveu que el Papa, que el pontífex, rebi en audiència el president de la Generalitat, Salvador Illa. Des del govern ens informen que sobre la taula hi haurà temes com la pau i també els riscos que entranyen la intel·ligència artificial per deshumanitzar la societat.
0: Gràcies, Marcos Díaz, per aquesta crònica en directe. Un president, Salvador Illa, que ha rebut el Papa a l'aeroport del Prat, juntament amb l'alcalde de Barcelona. I, de fet, Salvador Illa s'ha implicat, com explicava el nostre company, a fons en aquesta visita. Estarà present en la pràctica totalitat dels actes del pontífex. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha assegurat que aquesta presència institucional és perfectament compatible amb les discrepàncies sobre l'avortament o l'eutanàsia.
7: Aquí es mostra clarament que, efectivament, hi ha algunes qüestions que no són coincidents i, per tant, que el govern és un govern aconfessional. Ara sí que ens sembla rellevant aquest missatge que, a més, des de la veu de

0: El Papa Lleó XIV pot arribar a tots els racons del món de cultura de la pau, d'acollida i de societat cohesionada.
1: Un dels actes més esperats de la visita del Papa, especialment per als joves, és la vigília que protagonitzarà l'Estadi Olímpic Lluís Companys i que tindrà una durada aproximadament de 4 hores, un acte que es preveu que sigui una trobada d'oració, de música i de cultura. Lola Sorribas, bona tarda. Quins detalls ens pots donar d'aquesta vigília?
2: Bona tarda, Gavi. Doncs mira, el primer que podem destacar és l'expectativa que hi ha per aquesta trobada, sobretot per part dels joves. De fet, alguns d'ells demanen inclús poder plegar abans de la feina per acudir a l'acte on hi podran assistir al voltant d'unes 40.000 persones. Com deies, durarà unes 4 hores i estarà dividida en dues parts. La primera més festiva, amb les actuacions d'Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita i Alfred García, també Sabor de Gràcia. Això pel que fa a la música, però també hi haurà temps per la reflexió a través d'una ponència que oferirà el teòleg i filòsof català Francesc Torralba. La presentació de l'acte anirà a càrrec del periodista Xavier Pérez Esquerdo i a partir de 7:45 aproximadament és quan està prevista l'entrada del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic, on entrarà en contacte amb la tradició catalana a través d'una actuació castellera al ritme de les gralles. Durant la seva intervenció, el pontífex farà l'oració del credo cantat en català, tindrà una conversa amb tres testimonis i acabarà amb una benedicció final. El colofó a l'acte el posarà el cantant Sergio Dalma, al costat de l'Escolania de Montserrat, que emocionarà el públic amb la mítica cançó Em dones força. Durant l'acte hi haurà uns 50 confessionaris instal·lats per oferir el sacrament a aquells feligresos que ho desitgin i tot plegat en un escenari inspirat en Antoni Gaudí.
1: La visita del Papa ha comportat un dispositiu molt important per garantir el dret a la vaga, la seguretat i la mobilitat, amb la participació de més de 5.000 agents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat que l'operatiu tindrà una afectació mínima, dit, sobre el dia a dia de la ciutadania.
3: No volem improvisació, és a dir, ja ho he dit, volem que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar de tal forma doncs, que es puguin donar les diferents activitats afectant en la mesura del possible, al mínim, la mobilitat.
1: Una mobilitat que, per cert, s'ha complicat sobre el migdia per una avaria al servei de Rodalies. Una incidència en el sistema de regulació del trànsit ha obligat a interrompre la circulació de totes les línies. Ho dèiem abans, el servei ja s'ha restablert de forma progressiva, tot i que encara hi ha demores generalitzades de més de 30 minuts. I a tot això li hem de sumar els problemes de trànsit que s'han multiplicat també per les protestes dels docents. El no de les bases de l'acord entre els sindicats majoritaris i educació s'ha traduït en una nova jornada de vaga i una mobilització que ha col·lapsat al centre de Barcelona. A hores d'ara, les protestes ja han arribat a les portes del Parlament. Per saber quin és el minut o resultat d'aquesta vaga, marxem doncs fins allà, on hi és el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Gavi. Doncs ja podem donar gairebé per finalitzada la mobilització d'avui, que ha arribat fins al Parlament, com deies, on queden poques persones dels milers de docents que han col·lapsat aquest migdia a Barcelona. En aquest punt, els sindicats compleixen dos objectius. Per un costat, entregar una carta oberta al Parlament per criticar que Esquerra i Comuns facilitin l'aprovació d'uns pressupostos que, al seu entendre, no resolen les necessitats de les aules catalanes. I d'altra banda, tant docents com bibliotecaris i d'altres treballadors públics han volgut manifestar la contradicció que genera un govern que gasta milions en rebre el Papa en plena crisi oberta amb el sector educatiu. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Marc Martorell, el portaveu de la Intersindical.
5: Per l'educació sembla que no hi hagi pressupost per poder doncs, tirar endavant donar resposta a totes les mancances que tenim a l'educació, però en canvi hi ha milions i milions i milions de pressupost perquè vingui un senyor que no representa uns valors ni educatius ni socials.
6: És que tenim un govern que mentre ens diu que no hi ha diners per tenir els centres educatius públics del país en unes condicions dignes, s'estan gastant desenes de milions d'euros en la visita del Papa.
4: Amb destí al Parlament, milers de docents han tallat la Gran Via des de les 11 del matí en una marxa lenta iniciada a Plaça Espanya. En cap cas, però, han boicotejat els actes previstos per l'arribada del Papa sota l'atenta vigilància d'un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra que els ha acordonat durant tot el camí. Aquí l'afluència ja és gairebé mínima de persones a les portes del Parlament, tot i que molts docents explicaven aquest matí a Onda Cero que es veuen amb cor i força de seguir manifestant-se d'aquí en endavant.
7: perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
8: Bueno, estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
4: Ball de xifres sobre el seguiment de la vaga i també quanta gent ha seguit aquesta mobilització. Segons Educació, un 10% dels docents han seguit la vaga, lluny del 30% que s'hauria arribat en anteriors jornades. Pel que fa als sindicats, ens diuen que han comptabilitzat a ull unes 40.000 o 50.000 persones. A hores d'ara sembla que estem a prop de més manifestacions que no pas d'acords. Demà hi ha una reunió entre Educació i aquesta comissió de vaga, però sense que s'iniciï cap tipus de converses oficials, tot i que el govern, en veu de la portaveu, Sílvia Paneque, ja ha dit que està oberta a estudiar totes les possibilitats per millorar aquesta escola inclusiva i també la diversitat de l'escola d'avui aquí a Catalunya.
1: Gràcies, Ricard. Bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
1: La crisi educativa ha arribat també al Parlament. Avui el PSC, Esquerra i els Comuns han rebutjat la petició de Junts perquè el president de la Generalitat comparegués al ple de la setmana vinent per donar explicacions de la situació. Montse Valls, bona tarda.
9: Bona tarda. Una petició de compareixença que han rebutjat perquè, segons defensa, no ajuda a avançar. Això sí, els socis de Salvador Illa reclamen a l'executiu tornar a seure a negociar amb els sindicats d'educació per arribar a un acord i per millorar també la qualitat del sistema educatiu català. Són Esther Capella, d'Esquerra, i Jessica Calviac, dels Comuns.
10: Reiterem la demanda a la Conselleria d'Educació perquè s'arremangui per trobar una sortida que ha de ser imprescindible pel sistema educatiu català.
11: Nosaltres ara mateix pensem que encara no s'ha acabat el temps de la negociació i que no s'ha acabat el temps dels acords.
9: La resta de partits critiquen la falta de lideratge del president Illa a l'hora d'arribar a acords amb els sindicats. Des de Junts fins i tot demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó.
12: La consellera Niubó s'ha d'apartar ja d'aquesta crisi, s'ha demostrat que no és una interlocutora vàlida. Nosaltres reclamem que sigui el propi president Illa el qui faci un pas al capdavant, el qui lideri aquesta crisi educativa i que deixi d'amagar-se.
13: Una educació pública i de qualitat i concertada, a la qual el govern de Salvador Illa li està donant l'esquena.
9: Eren declaracions del juntaire Salvador Vergés i del popular Juan Fernández.
1: Montse, gràcies, Montse. Volíem dir, tot plegat ha coincidit amb unes dates decisives per als estudiants de segon de batxillerat. Avui han començat les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous i que enguany estan marcades per molts factors que sumen més inquietud, Anna, a unes jornades sempre marcades pels nervis.
14: Sí, avui la primera prova de foc no era cap examen, sinó el trajecte d'anada a les facultats on es fan les PAU, o almenys aquesta era la sensació que tenien estudiants i docents els darrers dies, si bé finalment no hi ha hagut grans incidències. Tot i que els sindicats en ja van dir que no farien cap acció abans de les 9 per no afectar la selectivitat. Els professors han convocat els alumnes 3/4 d'hora abans que altres anys per arribar amb temps. Parlem d'uns docents que avui també estaven cridats a la vaga, però que en molts casos han decidit no fer-la per poder estar amb els seus estudiants, que ho han agraït.
15: Fins ara hem fet totes les vagues, però aquesta vam decidir que no, més que res perquè no els volíem deixar l'alumnat sol. És la primera vaga que no fem.
16: Les hem fet pràcticament totes, el que passa que som tutors de segon de batxillerat i llavors avui és un dia important.
17: Hem fet pràcticament totes les vagues, ens hem mobilitzat, també hi ha aquesta contradicció, no? Ser tutor en una etapa tan important, fonamentant per ells.
18: Els nostres professors avui no han fet vaga per nosaltres, per acompanyar-nos.
19: Nosaltres tenim aquí a la Cristina, que és la canya, i la tenim sempre amb nosaltres.
14: Aquest matí ja hi ha hagut els exàmens de castellà i d'anglès, que segons els alumnes han estat prou assequibles, i a la tarda arribarà el torn de les primeres optatives. Demà la jornada arrencarà també a les 9 amb filosofia i història, i un cop més els alumnes hauran de matinar més de l'habitual pel possible impacte de l'agenda del Papa. Sigui com sigui, aquest no és l'únic entrebanc que s'han trobat els estudiants en aquesta selectivitat. També hi ha hagut la vaga a les biblioteques, tot i que no tothom l'ha viscut igual.
18: Durant finals, sobretot he anat a les biblioteques que estaven obertes, perquè a casa meva són molts, i llavors estem molta estona, doncs, hi ha soroll, hi ha de tot, i va arribar a la CL i jo m'anava a sembrar la Bíblia al principi, i de com me les van tancar, i havia d'estudiar a casa, i estan fent obres al carrer, llavors vaig estudiar a la CL una mica així, a ratos.
20: Jo no acostumo a anar a la biblioteca ni res.
21: Com a casa no s'estudia enlloc.
14: I a banda, una novetat enguany, s'han estrenat uns detectors de dispositius mòbils per evitar que es copiï durant les proves, una mesura que ha estat ben rebuda.
22: I està bé, perquè si algú copia, doncs així l'enxampen abans.
23: S'asseguren que tots tinguem les mateixes condicions i que ningú copi.
24: Em sembla que està molt bé, perquè ho fa més justa la prova.
14: Són les veus dels joves que avui omplien les aules del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona.
1: Més coses. La Fundació Fero Aini ha finançat, volíem dir, amb gairebé 1 milió d'euros, 7 projectes d'investigació oncològica. Les beques tenen com a objectiu impulsar la recerca, els tractaments i la detecció precoç del càncer.
14: Els projectes guardonats són investigacions d'excel·lència que es duen a terme en els principals centres de biomedicina d'Espanya.

entre els quals hi ha el Clínic o la Vall d'Hebron. Enguany, les beques han reconegut la recerca en l'àmbit de la diagnosi precoç i en tractaments contra leucèmies agudes, tumors cerebrals en nens i càncer de mama i pàncreas.

0: Dado precisió total.
1: En els seus 25 anys de vida, la Fundació Fero Càncer ha invertit més de 30 milions d'euros en investigació oncològica.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
3: En clau econòmica els hem d'explicar el nou complement que ha proposat el govern als sindicats per als funcionaris que renuncin als dos dies de teletreball als quals tenen dret. En cas d'aplicar-se, rondaria entre els 99 i els 200 euros. Joan Valentín, bona tarda, explica'ns.
4: Bona tarda, Gavi. És una de les mesures que la Generalitat ha posat sobre la taula al grup de treball constituït per aplicar amb garanties la jornada de 35 hores que es va reunir dilluns. Sobre el complement, Comissions Obreres i UGT demanen més informació, sobretot per saber si s'aplicaria al 100% dels empleats o si alguns col·lectius quedarien fora del plus salarial. Altres sindicats, com la Intersindical Alternativa de Catalunya, rebutgen el complement perquè consideren que podria generar desigualtats entre treballadores i treballadors.
3: I Joan, ja coneixem també l'impacte econòmic del mobile d'enguany, l'edició 2026, 588 milions d'euros, o el que és el mateix, gairebé un 5% més que l'any anterior.
4: Parlem d'un rècord des que el Congrés va aterrar a Barcelona ara fa 20 anys. L'última edició va plegar 105.000 assistents de 207 països i es van crear 14.000 llocs de treball. John Hoffman, CEO del Mobile, explica l'evolució de l'esdeveniment en aquestes dues dècades a la capital catalana. Diu, crec que el que hem fet és crear un ecosistema d'oportunitats molt diferent del de fa 20 anys. Ara hi ha centres tecnològics, òbviament el centre de supercomputació, un ecosistema que hi era fa 20 anys, però era molt més petit. Des del 2006, l'impacte econòmic del mobile s'enfila fins als 7.000 milions i mig d'euros i ha creat gairebé 190.000 feines.
3: I una informació més abans dels esports. L'incendi que aquesta nit ha afectat la cooperativa fructícola Arcofrut de Lleida ja està controlat. Els bombers mantenen 8 dotacions a la zona remullant les instal·lacions després d'un dispositiu que ha mobilitzat fins a 45 dotacions i un centenar d'efectius. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
5: El foc es va originar poc després de les 10 de la nit als palets de fusta emmagatzemats a l'exterior del recinte i va acabar destruint dues de les tres naus de la cooperativa. Les flames també van obligar a confinar uns 1.300 veïns dels barris de Vilamoncada i Ciutat Jardí de Lleida i també a evacuar diversos habitatges pròxims. Aquest matí, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Arcofrut agrupa una cinquantena de famílies productores de poma, pera i fruitadors de l'Horta de Lleida. El president de la cooperativa, Pere Roque, ha qualificat el que ha passat de cop molt dur, però assegura que el sector ja s'ha mobilitzat per ajudar-los.
6: A portes de començar la campanya, començarem d'aquí 10 dies, que et se cremi el lloc on fas la distribució de la fruita, pues, bueno, és una desgràcia molt gran. Tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred. O sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim.
5: Pel que fa a les possibles causes de l'incendi, Roque ha dit que no tenen cap sospita. Els bombers continuen avaluant l'estat de les naus afectades i dels habitatges més propers.
2: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: I ara el que toca és parlar de l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant d'aquesta triple cita avui per les seccions del Barça.
7: Comencem amb la de bàsquet, que rep a les 8 del vespre la Laguna Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Nicola Provítola valora la importància de tenir el factor pista a favor.
8: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder... Nada, volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande.
7: Demà li tocarà el torn a la sisa Joventut, que s'estrenarà en la sèrie contra el València Bàsquet al Roig Arena. Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. El Barça de futbol sala juga a les 9 contra l'Inter Movistar al pavelló Jorge Garbajosa en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. Com que es van imposar en el primer duel al Palau, una victòria avui a Madrid classificaria per la final els de Javi Rodríguez.
9: Al final hemos conseguido un punto, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo... Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí intentar conseguir el segundo punto.
7: L'esmentat partit de bàsquet entre el Barça i el Tenerife

0: El Palau fa que l'equip blaugrana d'hoquei patins s'hagi de jugar com a local l'últim i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a l'exili, concretament a la pista blava de Blanes. Que això faixa, doncs, com explica l'entrenador blaugrana Ricard Ares.
1: Sí, no hi ha una altra opció, hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és sortir a competir per guanyar. Una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off. Guanyant, estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
0: Aquest partit entre l'Igualada i el Barça jugarà a les 7 de la tarda a Blanes i qui passi s'enfrontarà en la final al Liceu de la Corunya.
2: També destacada la victòria d'Espanya abans del Mundial.
0: S'ha imposat aquesta matinada a Perú per 3-1 a l'estadi Cuauhtémoc a Puebla, Mèxic, en l'última amistosa abans del debut al Mundial, dilluns de la setmana que ve contra Cap Verd. Els gols del combinat de Luis de la Fuente els han fet Oyarzábal, el blaugrana Pedri i Pedro Galese en pròpia porta. La valoració del canari.
3: Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece el Mundial. Y después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar un Mundial. Es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos.
0: L'autor d'un dels altres gols de la Roja ha estat Mikel Oyarzábal.
4: Estoy contento, estoy feliz, me está tocando jugar. El día que no me toque intentar ayudar de la manera que pueda. Creo que lo importante y lo que nos ha hecho que las cosas vayan bien es que a nivel grupal sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y que confiamos en el compañero. Entonces, bueno, cuando toque bien y cuando no toque también intentarlo de la manera que sea.
0: Pedri González, Pau Cubarsí i Ferran Torres han estat titulars, mentre que Eric García i Dani Olmo han sortit a la segona meitat. Pel que fa a la selecció espanyola femenina, juga avui a les 9 contra Islàndia a Reykjavík, l'últim partit de classificació pel Mundial del 2027. Les de Sònia Bermúdez només necessiten guanyar el combinat nòrdic o fer el mateix resultat que Anglaterra, que juga a la mateixa hora davant Ucraïna a Liverpool per aconseguir el bitllet per la propera cita mundialista. Encara en futbol, José Mourinho arribarà aquesta tarda a la capital d'Espanya i serà anunciat com a nou entrenador del Real Madrid. La seva presentació serà demà al Santiago Bernabéu. I d'altra banda, avui es disputa el partit de tornada de la primera semifinal de la promoció d'ascens a primera divisió. A partir de les 9, l'Almeria i el Castelló s'enfrontaran a l'estadi Juegos del Mediterráneo amb un empat a un del duel d'anada disputat a Castalia.
2: Víctor Lozano, com sempre, gràcies i bona tarda.
0: Gràcies, bona tarda.
2: Minut i mig i arribem a les 3 de la tarda. La crònica cultural també ve marcada, com no, per la presència del papa Lleó XIV aquí a casa nostra. Coincidint amb la seva visita, el Palau de la Música Catalana acollirà l'estrena mundial de dues obres dedicades a Antoni Gaudí. Són 7 somnis de Gaudí, de la compositora catalana Olivia Pérez Cullell Mir, amb llibret de Nahual i la veu de la soprano Núria Rial, i 84 campanes de Gaudí, del nord-americà David Chieri. L'acte és un dels moments musicals més destacats de l'any Gaudí i coincideix, com dèiem, amb la visita del Pontífex. L'espectacle serà demà 10 de juny, quan el papa beneeixi la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I aquesta tarda, l'acte del papa a l'estadi Lluís Companys comptarà amb la participació de diversos artistes coneguts, com per exemple Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. També hi actuarà Alfred García, que cantarà Els teus ulls, i després farà un duet amb Álvaro Soler, amb qui interpretarà Estrella. També hi actuarà Siolé. Doncs així ens acomiadem nosaltres. De seguida, el resum de l'actualitat, i després, por fin, i Jaime Cantezano, aquí, a la sintonia d'Onda Cero. Bona tarda.

0: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida ja, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Sergio madruga para correr, Marta va a natación al salir de trabajar y María sale en bici todos los findes. David, bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera, desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis, con Rocío Martínez y Edu Pidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafa Latorre.
6: Jaime Cantizano, hay una última hora de Estados Unidos. Es preocupante porque invita a pensar que se va a producir una escalada de nuevo en la guerra. Trump ha acusado a Irán de derribar un helicóptero estadounidense en el estrecho de Hormuz y anuncia represalias porque asegura que Estados Unidos debe responder a este ataque. Así que la paz otra vez más lejos y probablemente pues se produzca un ataque estadounidense. Hay muchos asuntos en la actualidad,
5: no solamente el Papa,
6: no solo Mourinho, que también tiene su importancia. El PP y Vox están reunidos en Andalucía, bueno, ya han terminado y anunciarán pronto un acuerdo. Mañueco, uy, el Plus
5: mucho Ultra. Mucho que escuchar en la brújula con Rafa Latorre y todo su equipo. Volvemos mañana, que será miércoles. Adiós.
7: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa Latorre.
6: Hoy todos son crónicas de urgencia, al menos hasta ahora, porque están ocurriendo muchas cosas en el mundo. La última hora, lo más inmediato. Donald Trump acaba de acusar a Irán de derribar un helicóptero estadounidense y anuncia represalias. Asegura que Estados Unidos debe responder. Se trata de un helicóptero estadounidense que era derribado anoche en el estrecho de Hormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe necesariamente responder a este ataque, ha dicho Donald Trump en su medio favorito, que es su red social, Truth Social. Bueno, vamos con el resto de las crónicas de urgencia. Dos visitas internacionales de muy diferente naturaleza, pero que generan ambas una gran expectativa. El

0: Allianz, al qui porto en el cor, i per nosaltres també ens confirma en la missió en la que estem.
1: I el que fem ara mateix és connectar amb l'estadi olímpic, on s'espera que d'aquí uns minuts el Papa Lleó XIV faci acte de presència. Volem saber quin és l'ambient a hores d'ara i saludem a la Lola Sorribas, que ho està seguint tot des de primera línia. Hola, Lola!
2: Bona tarda, Joan. Les gairebé 40.000 persones que es troben avui a l'estadi olímpic estan alçant l'esperit i la mirada des de les 6 de la tarda, que ha començat molt puntualment aquesta festa prèvia abans de l'arribada del Papa, que s'ha de produir en una estona. Des de l'inici són diverses les actuacions musicals que estan passant per aquest escenari presidit per la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Hem escoltat el grup de Lloança Worship.cat, Sabor de Gràcia, també Conxita, Beret, Alfred García, Álvaro Soler també està pendent que passin per aquest escenari, i l'important, les històries de la gent estan esperant a veure quin és el missatge que ens explica avui el protagonista d'aquesta jornada, que és el Papa Lleó XIV. Així ens ho han explicat un grup d'amiques de la parròquia de Sant Fèlix de Sabadell.
3: A disfrutar de la velada, no? A ver al Papa!
4: Doncs jo crec que vingui aquí a Barcelona, sobretot, doncs ens indica que és un Papa, no?, proper, que vol estar entre la multitud i que faci un esforç, no?, amb la seva edat i les seves prioritats de venir aquí i representar, doncs, l'Església. Doncs per nosaltres és molt impactant i molt bonic alhora, la veritat.
5: Molt emocionant.
2: També hem conegut altres històries, com la d'una mare de família que ens ha explicat que ella i el seu marit van tenir de joves diverses experiències a les Jornades Mundials de la Joventut i que avui han vingut amb els seus tres fills. Són de Tivissa, de Tarragona.
6: Doncs era l'oportunitat perquè els nostres fills poguessin tenir aquesta experiència de trobada amb el Papa i també una mica de veure l'Església una mica més enllà de la que es viu als pobles petits, que és una experiència, doncs, molt diferent, com us podeu imaginar.
2: Gaudí, la Sagrada Família i la Creu són els tres pilars fonamentals que estan servint d'enllaços de reflexió durant aquesta vigília entre actuació i actuació musical. I això també, més de 50 capellans es troben repartits per l'estadi per confessar aquells feligresos que ho desitgin, Joan.
1: Molt bé, gràcies, Lola. Ja ho veuen, ambient de festa grossa, ho dèiem abans, 40.000 persones hi assistiran amb totes les localitats exaurides per escoltar el Papa. Caldrà veure si canvia gaire el to del missatge respecte als actes de Madrid i també als que ja ha fet avui a Barcelona. A l'estadi olímpic també hi és el nostre company, Paco Paniagua. Paco, bona tarda.
7: Buenas tardes, sí, aquí ambiente muy festivo en el Estadio Olímpico de Barcelona, a la espera del Papa, que va a venir para pronunciar su gran discurso primero aquí en Barcelona. Vamos a escuchar cuáles son las palabras que quiere transmitir. Esta mañana en la catedral ha pronunciado sus primeras palabras para pedir a los catalanes que sean constructores de unidad. Recordemos, ha dicho a la Iglesia de Barcelona, decía el Papa, que sea testigo y profeta de unidad, de concordia y de paz, incluso a costa de sacrificios y renuncias. León XIV ha recibido esta tarde en privado también la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, antes de venir hasta este estadio olímpico. El Papa sobrevolará antes en helicóptero Barcelona para ver la Sagrada Familia desde arriba, antes de venir a este estadio repleto, donde será recibido con una coronación de casteller. Más de 40.000 personas que están siendo animadas por diferentes grupos musicales y que van a esperar, que, bueno, llevan ya horas aquí esperando para recibir al Papa, con lo cual pues se va animando para estar con él, porque es lo que buscan desde hace ya, pues, prácticamente 4 o 5 horas que están aquí esperando.
1: Gràcies, Paco. Aquesta és la situació ara mateix a l'estadi olímpic en l'acte que clou el primer dia del Papa a la ciutat. Aquest matí ha aterrat al voltant de la una del migdia i, com explicava el Paco, s'ha dirigit cap a la catedral de Barcelona. L'escoltem.
8: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: Ja ho senten, després de la polèmica lingüística hi ha hagut espai pel català, que ha anat alternant amb el castellà. I aquest matí, al voltant de la catedral, fervor absolut per la presència del Papa a la capital catalana.
9: Sí, venimos con las nietas y, bueno, para vivirlo un poco en persona.
10: Nada, que venimos a verlo, a ver, porque como es tan intrigante esto, pues bueno, vamos a ver lo que es.
11: Queremos la visita del Papa con mucha ilusión, mucho amor y mucha plenitud en sí.
5: Pues mira, para nosotros es un germen de esperanza.

0: esperanza, de que todavía hay mucha gente que sigue, que seguimos teniendo fe.
1: Una emoció palpable als carrers que també s'ha fet notar per part dels dirigents polítics catalans.
2: La brúixola amb Joan Valentín.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, que serà present a la pràctica totalitat dels actes del Pontífex, així ho ha dit, ha mantingut aquesta tarda una audiència privada amb el Sant Pare al Palau Episcopal de Barcelona. De fet, ell mateix ha estat el primer representant polític en rebre'l a l'aeroport del Prat pocs minuts després que el papa aterrés procedent de Madrid. Durant el seu viatge a la capital del país, Lleó XIV ha deixat algunes declaracions que han aixecat certa polseguera. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que aquesta presència institucional és plenament compatible amb les discrepàncies en qüestions com l'avortament o l'eutanàsia.
3: Aquí es mostra clarament que efectivament hi ha algunes qüestions que no són coincidents i per tant que el govern és un govern aconfessional. Ara sí que ens sembla rellevant aquest missatge que a més des de la veu del Papa Lleó XIV pot arribar a tots els racons del món de cultura de la pau, d'acollida i de societat cohesionada.
1: Avui i demà seran dies de molta intensitat, també pel que fa a la mobilitat, i per això el Departament d'Interior ha dissenyat un dispositiu molt important per garantir la seguretat i la mobilitat amb la participació de més de 5.000 agents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat que l'operatiu tindrà una afectació mínima sobre el dia a dia de la ciutadania.
4: No volem improvisació, és a dir, ja ho he dit, volem que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Tot s'ha de poder conjuminar de tal forma doncs, que es puguin donar les diferents activitats afectant en la mesura del possible, al mínim, la mobilitat.
1: Per cert, en un dia clau, en què era especialment important que la mobilitat funcionés per evitar problemes majors, la xarxa de Rodalies ha interromput la circulació a totes les línies fins a dos cops, una al migdia i una altra a primera hora de la tarda. Per sort, en tots dos casos s'ha resolt en pocs minuts, això sí, amb retards de fins a 30 minuts. El motiu hauria estat un problema informàtic al centre de control. Adif ha anunciat accions legals contra Siemens, l'empresa responsable del programa que hauria fallat. Tot això pel que fa al primer dia del papa a la ciutat, però i demà què li espera el pontífex en el seu últim dia aquí, a Catalunya? Doncs uns minuts abans de les 11 del matí visitarà la presó de Brianzú en un acte molt restringit, d'uns 20 minuts al Teatre Auditori, on s'oficiarà una missa. Des d'allà el papa es desplaçarà cap a Montserrat a les 12 del migdia. El monestir està previst que presideixi la pregària del Sant Rosari amb el cant de la Salva i el Virolai a càrrec de l'Escolania. A la tarda visitarà l'església de Sant Agustí del Raval, on es reunirà amb prop de 90 entitats dedicades a la caritat. Més tard, a 6:45, iniciarà el recorregut en papamòbil per Barcelona fins a la Sagrada Família, on a 7:00 se celebrarà l'acte central de la visita amb una missa que acabarà amb la benedicció de la Torre de Jesús, una agenda intensa que tornarà a afectar la mobilitat, es restringirà el trànsit i l'aparcament a totes les zones dels actes fins la matinada de dimecres a dijous. La principal afectació, la més gran, serà a l'entorn de la Sagrada Família, al perímetre de Nou Illes, entre Rosselló, La Pan, València i Sicília, on no es podrà transitar ni aparcar i també es tallarà el carrer Rosselló i els carrers perpendiculars pel pas del papamòbil. Barcelona ha viscut avui un matí complicat, amb la mobilitat alterada per un doble front, l'arribada del papa, com els explicàvem, i una nova jornada de vaga dels docents. El desacord de les bases amb educació ha tornat a omplir els carrers. Fins a 40.000 persones, segons els sindicats, 6.500 segons la Guàrdia Urbana, han marxat per la Gran Via durant dues hores col·lapsant al centre de la ciutat. Ho ha seguit el Ricard Jiménez. Bona tarda.
5: Bona tarda, Joan. La protesta s'ha retardat per no interferir amb la selectivitat, però tot i així ha tingut un fort impacte al centre de la ciutat. La mobilització ha acabat al Parlament, on els sindicats han complert amb dos dels seus objectius. Per un costat, registrar una carta oberta als partits perquè presentin esmenes als pressupostos amb l'objectiu d'engreixar la partida d'educació fins al 6% respecte al PIB. En l'actual se situa a la meitat. I d'altra banda, perquè ha escenificat la contradicció que el genera un govern que gasta 25 milions d'euros en l'arribada del Papa i amb l'altra mà els diu que no tenen més recursos per afrontar la crisi al sector educatiu. Són Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i diversos manifestants.
6: Demanem responsabilitat a un govern que li hauria de caure a cara de vergonya ara en aquests moments.
7: Perquè ja estem fins aquí, jo tinc ja molts anys d'experiència, i ja estem farts de veure com nosaltres i els nens pateixen a l'aula.
8: Estem cansades, però amb ganes i amb força per continuar endavant i lluitant fins que aconseguim el que necessitem a les aules.
5: Més enllà de la protesta als carrers, la jornada de vaga, segons Educació, ha tingut un seguiment de l'11%, lluny del 30% que s'havia registrat en altres convocatòries. En el futur més immediat s'esperen més mobilitzacions que no pas nous acords entre sindicats i el govern. De fet, demà mateix hi ha una trobada entre Educació i el comitè de vaga per intercanviar impressions sense convocar noves converses per millorar les condicions dels docents. A més, aquest diumenge hi ha convocada una nova protesta dels docents al Cor de Barcelona, als Jardinets de Gràcia.
1: Gràcies, Ricard. La crisi educativa ha arribat també al Parlament de Catalunya. Avui el PSC, Esquerra i els Comuns han rebutjat la petició de Junts perquè el president de la Generalitat comparegués al ple de la setmana vinent per donar explicacions de la situació. Montse Valls, explica'ns. Bona tarda.
9: Bona tarda. Una petició de compareixença que han rebutjat perquè, segons Defensa, no ajuda a avançar. Això sí, els socis de Salvador Illa reclamen a l'executiu tornar a seure a negociar amb els sindicats d'educació per arribar a un acord i per millorar també la qualitat del sistema educatiu català. Són Esther Capella d'Esquerra i Jessica Albiach dels Comuns.
10: Reiterem la demanda a la Conselleria d'Educació perquè s'arremangui per trobar una sortida que ha de ser imprescindible pel sistema educatiu català.
11: Nosaltres ara mateix pensem que encara no s'ha acabat el temps de la negociació i que no s'ha acabat el temps dels acords.
9: La resta de partits critiquen la falta de lideratge del president Illa a l'hora d'arribar a acords amb els sindicats. Des de Junts fins i tot demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó.
12: La consellera Niubó s'ha d'apartar ja d'aquesta crisi, s'ha demostrat que no és una interlocutora vàlida. Nosaltres reclamem que sigui el propi president Illa el qui faci un pas al capdavant, el qui lideri aquesta crisi educativa i que deixi d'amagar-se.
13: Una educació pública i de qualitat i concertada, a la qual el govern de Salvador Illa li està donant l'esquena.
9: Eren declaracions del juntaire Salvador Vergés i del popular Juan Fernández.
1: Gràcies, Montse. Tot plegat ha coincidit amb unes dates decisives per als estudiants de segon de batxillerat. Avui han començat les proves d'accés a la universitat, que s'allargaran fins dijous i que enguany estan marcades per factors que sumen més inquietud a unes jornades sempre plenes de nervis. Ana Utiel, bona tarda.
14: Bona tarda, Joan. Tot i que finalment no hi ha hagut grans problemes per arribar fins a les facultats, els alumnes han matinat més que mai per ser de cas. Alguns professors d'institut del Baix Llobregat, que aquest matí es trobaven al campus nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona, ens han dit que els han convocat 3/4 d'hora abans que altres anys. Parlem d'uns docents que avui, per cert, també estaven cridats a la vaga, però que en molts casos han decidit no fer-la per poder estar amb els seus estudiants, que ho han agraït.
15: Fins ara hem fet totes les vagues, però aquesta vam decidir que no, perquè no els volíem deixar l'alumnat sol.
16: Les hem fet pràcticament totes, el que passa que som tutors de segon de batxillerat i llavors avui és un dia important.
17: Nosaltres tenim aquí a la Cristina, que és la canya, i la tenim sempre amb nosaltres.
14: Les Pau d'enguany també han coincidit amb la vaga de biblioteques i amb una novetat. S'han estrenat els detectors de dispositius mòbils per evitar que es copiï durant les proves, una mesura que ha estat ben rebuda.
18: S'asseguren que tots tinguem les mateixes condicions.
19: Fa més justa la prova.
14: Avui hi ha hagut els exàmens de castellà i anglès. Demà la jornada arrencarà també a les 9 amb filosofia i història i un cop més els alumnes hauran de matinar especialment.
1: .35, seguim repassant les qüestions, la resta de qüestions que ens deixa el dia d'avui. La Fundació Ofero ha finançat amb gairebé 1 milió d'euros 7 projectes d'investigació oncològica. Les beques tenen com a objectiu impulsar la recerca, els tractaments i la detecció precoç del càncer. Ens ho explica el Marcos Díaz. Bona tarda.
20: Bona tarda, Joan. Els projectes guardonats són investigacions d'excel·lència que es duen a terme en els principals centres de biomedicina d'Espanya, entre els quals hi ha el Clínic o la Vall d'Hebron. Enguany, en les beques han reconegut la recerca en l'àmbit de la diagnosi precoç i en tractaments contra leucèmies agudes, tumors cerebrals en nens i càncers de mama i pàncreas. La directora general de Fero Càncer, Marta Cardona, explica que un dels reptes de la Fundació és finançar tractaments personalitzats.
21: El diagnóstico molecular que no se financia por la sanidad pública, pero que nosotros creemos que es una herramienta que se ha desarrollado en la investigación y que acelera mucho todo lo que es exactamente tu tipo de cáncer, con tus apellidos, para que el oncólogo o el médico te pueda dar el tratamiento que mejor te va a ti, como paciente, o sea, personalizado, precisión total.
20: En els seus 25 anys de vida, la Fundació Fero Càncer ha invertit més de 30 milions d'euros en investigació oncològica.
1: En clau econòmica, els hem d'explicar el nou complement que ha proposat el govern als sindicats per als funcionaris que renunciïn als 2 dies de teletreball als quals tenen dret. En cas d'aplicar-se, rondaria entre els 99 i els 200 euros mensuals. Comissions Obreres i UGT demanen més informació, sobretot per saber si s'aplicaria el 100% dels empleats o no. Altres sindicats, com la Intersindical Alternativa de Catalunya, rebutgen el complement perquè consideren que podria generar desigualtats entre treballadores i treballadors. Més coses, ja coneixem l'impacte econòmic del mobile d'enguany, 588 milions d'euros, o el que és el mateix, gairebé un 5% més que l'any anterior. Parlem d'un rècord des de que el Congrés va aterrar a Barcelona ara fa 20 anys. John Hoffman, CEO del mobile, explica l'evolució de l'esdeveniment en aquestes 2 dècades a la capital catalana.
0: I do think what we have done is created an ecosystem.
1: Diu, crec que el que hem fet és crear un ecosistema d'oportunitats molt diferent del de fa 20 anys. Ara hi ha centres tecnològics, òbviament el centre de supercomputació, un ecosistema que era aquí fa 20 anys, però diu, era molt més petit. Des del 2006, l'impacte econòmic del mobile s'enfila fins als 7.000 milions i mig d'euros i ha creat gairebé 190.000 feines.

0: En clau local, l'incendi que aquesta nit ha afectat la cooperativa fructícola Acrofurt, Arcofrut, diguem-ho bé, de Lleida, ja està controlat. Els bombers mantenen 8 dotacions a la zona remunyant les instal·lacions després d'un dispositiu que ha mobilitzat fins a 45 dotacions i un centenar d'efectius. Onda Cero Lleida, Núria Mora.
1: El foc es va originar poc després de les 10 de la nit als palets de fusta emmagatzemats a l'exterior del recinte i va acabar destruint dues de les 3 naus de la cooperativa. Les flames també van obligar a confinar uns 1.300 veïns dels barris de Vila Montcada i Ciutat Jardí de Lleida i també a evacuar diversos habitatges pròxims. Aquest matí, tots els veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Arcofrut agrupa una 50ena de famílies productores de poma, pera i fruitadors de l'Horta de Lleida. El president de la cooperativa, Pere Roque, ha qualificat el que ha passat de cop molt dur, però assegura que el sector ja s'ha mobilitzat per ajudar-los.
2: A portes de començar la campanya, començarem d'aquí 10 dies, que et se cremi el lloc on fas la distribució de la fruita, doncs bueno, és una desgràcia molt gran. Tot el món del sector de la fruita d'aquí de Lleida, des d'Afrucat, la Federació de Cooperatives, moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred. O sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim.
1: Pel que fa a les possibles causes de l'incendi, Roque ha dit que no tenen cap sospita. Els bombers continuen avaluant l'estat de les naus afectades i dels habitatges més propers.
0: I acabem aquesta brúixola en format reduït, similar a com ho hem fet a l'inici, explicant-los que el papa beneiria aquestes ambulàncies que la Fundació de Sor Lucía Caram enviarà cap a Ucraïna amb ajuda humanitària. És en aquest precís moment on està fent aquesta benedicció i entenem que aquest és l'últim acte abans que el papa accedeixi a l'estadi olímpic i comenci el seu primer gran acte, que hi assistiran 40.000 persones. Abans de dirigir-se a elles, farà una volta a la pista amb el papa mòbil i respondrà també les preguntes de 3 joves. Demà tornem amb el mateix format de brúixola reduïda que hem tingut avui, recollint el que hagi donat de si l'últim dia del papa a Catalunya, i ara no es moguin, els deixem amb la brúixola del Rafa Latorre. Adeu, fins demà.
3: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.

0: de cascáis a primera hora de la tarde. Así que falta ese anuncio oficial de que Mourinho vuelve al Real Madrid, pero tarde agitada las oficinas del Santiago Bernabéu.
1: Gracias, Alberto. Vive la Fórmula 1 en el centro de Barcelona. Del 9 al 13 de junio, disfruta gratis del Fan Village de Plaza Cataluña con activaciones de Fórmula 1, actividades familiares, gastronomía, música en vivo y mucha, mucha diversión. Regístrate en circuit.com. ¡Te esperamos!
2: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: ¡Valorado!
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: ¡En España!
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Aún sin vacaciones? Viajes El Corte Inglés te lo pone fácil. Reserva ahora y consigue hasta 300 euros de descuento. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses. CAE 0% sin intereses. Hasta el 30 de junio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
5: ¡Vigor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
6: Futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio amb José Agustín Gómez.
1: A les 8 i 46 minuts és moment per iniciar el repàs a les notícies que s'han anat produint al llarg del dia. Avui amb el nostre company Roma Martínez. Hola, Roman, què tal?
7: Hola, com bona estàs? Tarda.
1: Com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres, com esteu?
1: Molt bé, entretinguts, intentant superar això de que el Papa ens talli carrers propers, però bueno, bé, bé, adaptant-nos a les circumstàncies d'aquestes 48 hores.
7: Tu, I tant, i tant, i adaptar-nos. Toca, tot bé. Bueno. Tot bé.
1: Dit-ho, Lucià.
8: Demà una mica més restriccions encara a la mobilitat, però...
1: Demà això serà com una gala.
8: Però és el que hi ha.
1: Sí, bueno, són 48 hores.
8: Ens resignem i ja està, no passa res.
1: Hi ha coses pitjors.
8: Podem dir que tampoc som molt fans del Papa, es pot dir o no?
1: Com?
8: Que tampoc som molt fans del Papa, es pot dir o no? Aquí, en aquesta ràdio sí, no?
1: Aquí cadascú és fan del que vulgui.
8: Oh, es pot, no?
1: Jo, cadascú és lliure de ser fan del que vulgui. Jo sóc fan del community manager de l'Atlético de Madrid les darreres hores. És que està...
8: No sé si ha tingut més feina que el Papa, eh?
1: És que està entretingut perquè passaven uns minuts de les 7 de la tarda i el Real Madrid penjava el següent comunicat. El Real Madrid Club de Fútbol comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador. Minutos después, el Atlético de Madrid colgaba el comunicado del Real Madrid y unas caritas riéndose a carcajadas. 8 minutos después...
8: Aquí ha comenzado la fiesta.
1: 8 minutos después, un nuevo comunicado donde dice: comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid. Punto número 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Punto número 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas, no os agradecemos nada. Punto número 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Y punto número 4. ¿Cómo no nos vamos a llevar bien si nos hacéis reír aún más que el Fútbol Club Barcelona? Y 4 minutos después, postdata, en otro tuit: aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis, entre comillas, de robar jugadores de nuestra academia. Muchas gracias, Real Madrid. ¿Qué?
8: A veure, és que...
1: ¿Qué?
8: És que hi ha moltes coses, No sé, Roman, si vols començar tu.
1: Comencem pel primer. Roman, no és gaire habitual que un club faci un comunicat per dir ens han rebutjat una proposta.
8: Sí.
1: O una demanda de fitxatge.
7: A veure, no és normal, però també s'ha d'entendre que, clar, si Florentino s'ha caracteritzat fa 26 anys per entrar a la presidència del Madrid anunciant que faria, quan va fitxar Figo, i ara dirà, faré un Galáctico, una oferta de 150 milions per un jugador que no juga a la Premier. Clar, jo escoltava les tertúlies i los mentideros futbolísticos, no? Com es diu, en aquests últims dies, i a veure, al principi ningú pensava que seria Julián Álvarez. Jo, la veritat, m'ha sorprès, sobretot, no per la qualitat del jugador, que podem discutir si és millor o pitjor, però és que el Madrid, sincerament, necessita Julián Álvarez? Jo crec que és la pregunta aquesta. No sé si el necessita. Jo crec que el Madrid urgentment necessita llocs, altres posicions, però bueno,
8: jo crec que era més simplement per no sé, fastidiar un fitxatge, possible fitxatge del Barça, fastidiar l'Atlético de Madrid, o sigui, no crec que fos una necessitat, evidentment que no el necessita, ja no sé ni on el col·locaria, no tinc ni idea, però és més una maniobra de Florentino de no sé si no queda malament, perquè queda malament igual, però dir, mira, jo vaig dir que faria una oferta i l'he fet.
1: Bueno, queda malament si demà no hi ha un altre comunicat on diu, hem ofert 175. També els han rebutjat.
8: Ja, clar. Però és que l'Atlético ja... Si a la primera oferta et diu que es remeten a la clàusula, per què t'han de dir que no a la segona?
1: Bueno, tot és negociar.
8: No, ja.
1: Tot és negociar. No sé si han parlat amb la gent del jugador i li han dit, escolta, farem aquesta oferta. Esteu disposats a fitxar pel Real Madrid? Això, Roman, no ho sabem. Ah, potser el dia que el senyor Florentino Pérez va dir això, no tenia en ment un nom, sinó que tenia només la idea de donar aquesta notícia i un jugador dels molts que hi ha al món que podia ser el seu objectiu. I a mesura que han anat passant les hores i els dies, ha vist com el Manchester City diu que res de Haaland, el Bayern de Múnich diu que res de Olís, tot això, i al final, bueno, quin és el nom propi aquí els darrers mesos, les darreres setmanes? Julián Álvarez, jugador de moda, jugador del que s'està parlant molt, i a més li interessa el Barça. Ah, mira, anem a tocar els nassos. Bueno, fent l'oferta. I això, bueno, ja està. O no ja està. O tindrà més recorregut. Roman.
7: No sé, no, doncs no sé si tindrà més recorregut, però ja em poso a la pell de Vinícius i d'Mbappé i més competència aquí. On col·loques? Si ja no saps si Mbappé pot jugar amb Vinícius i Vinícius amb Mbappé, ara poses Julián. No sé, jo veig molt... No sé si aquell ecosistema és que el Madrid, jo veig que són cops de volar. O sigui, després de la roda de premsa aquesta tan... No sé com catalogar-la, la roda de premsa que va fer Florentino quan va anunciar. Sí, esperpèntica o, no sé, al·lucinant. No sé, és que aquest senyor segueix i estem parlant del Real Madrid, eh? No estem parlant de, amb tots els meus respectes, qualsevol club de barri.
1: Però, Roman, no oblidem que aquest, no sé, senyor, veig... aquest senyor, amb tot això que tu dius, 65% dels que van anar, sí, a les urnes el van votar.
8: L'altra lectura, José, un senyor fins ara, o estaves molt, molt, molt a l'entorn del Real Madrid o el coneixies molt poc, en dues setmanes ha muntat una campanya i li ha tret el 35% dels vots.
1: Però,
8: és a dir,
1: sí,
8: però, compte, eh?
1: Sí, però els propers anys, qui prendrà decisions com aquesta de fer oferta de 150 milions o de convertir una part del club en propietat d'un fons o de qui sigui, és el senyor que ha estat votat.
8: Sí, clar.
1: És a dir, els socis que han anat a les urnes han votat per continuar amb aquest senyor que faci el que està fent fins ara.
7: Sí, però... Però un senyor desconegut, amb 10 dies mal comptats de campanya i sense preparació, doncs ha tret un 35.
1: Sí,
7: per tant, jo crec que ara...
1: Aquest senyor s'ha
8: posicionat per dintre de 3 anys.
1: Aquest senyor s'ha posat a l'aparador. No, 3 anys
8: bueno,
1: no.
8: Bueno, 4.
1: Que fins aquest senyor ja s'ha posat a l'aparador i ara pot ser una mena de... d'oposició a Florentino Pérez.
7: Sí,
1: veurem,
7: sí,
1: quin tipus d'oposició, perquè tot dependrà de la pilota si entra o no entra.
8: Sí, no, clar.
1: Clar, perquè Florentino, el seu futur, per molta economia que faci, dependrà de si la pilota entra o no entra. Perquè tot això ha vingut perquè la pilota no ha entrat. Perquè 2 anys consecutius amb nadaplete. Això és el que ha passat.
7: I a més, amb l'exigència que sempre ha mantingut Florentino.
1: És clar.
7: Que entrenador que no guanyava se'l carregava i havia de guanyar algun títol.
1: I no oblidem que ara està... tornant a signar un entrenador del que no parlava gaire bé aquells famosos àudios.
8: No, no.

i Mourinho torna. De moment, a aquestes hores, com deia l'Alberto Fernández, a aquestes hores el Benfica no ha emès un comunicat, ja que estem parlant de comunicats, on digui el

0: Sí, per un
1: I
0: entrenador,
1: per...
0: home.
1: I jo crec que Mourinho també podia pressionar... Bueno, el Benfica estarà encantadíssim.
0: Home.
1: Mira, mig any un entrenador, 15 milions... Doncs, escolti...
0: Encantat no sé perquè no han entrat a la Champions, Roman, però
1: Encantat vull dir, no?
0: sí,
1: Però clar,
0: evidentment,
1: 15
0: evidentment.
1: milions per un entrenador que jo crec que
0: Evidentment.
1: els millors anys de Mourinho... jo crec que Mourinho ja està de tornada. Jo sé el que busca Florentino, el que busca és ordenar, creu que l'equip són nens mimats, crec que està en la versió aquella que el va fer marxar del club, i aleshores Mourinho el que sí que té és que no és un Arbeloa, és un tio d'ordre, és un entrenador que sap mantenir la ratlla, però també té el seu contrapunt, que és els cadàvers que pot deixar, o potser si ha de marginar algú per molt nom que tingui, ho farà.
0: Mira,
1: I ara això...
0: estic mirant allò del Real Madrid pagant la carta de rescissió, la carta de llibertat dels contractes d'entrenadors i em surt que li va abonar 4 milions d'euros al Villarreal per Pellegrini el 2009. Un any després li va pagar 16 milions d'euros a l'Inter de Milà per Mourinho. El 2013 al Paris Saint-Germain li va pagar 4,5 per Ancelotti. Li va pagar a la Federació Espanyola 2 milions per Lopetegui el 2018. De nou per Ancelotti a l'Everton li va pagar 2 milions. Xabi Alonso li va pagar entre 10 i 15 al Leverkusen. I ara pendents de Mourinho. No, si
1: Déu-n'hi-do.
0: vas comptant.
1: Si vas
0: Sí,
1: comptant.
0: sí.
1: Pel cap baix, 60 milions, fàcil.
0: Sí, un jugador de nivell. Sí.
1: Sí.
0: Sí, jo més que el tema del caràcter de Mourinho o d'aquesta mena de, no sé si sergent que busca Florentino Pérez, si és que el problema és que Xavi Alonso també arribava amb bon cartell d'entrenador, una, no sé si llegenda del Real Madrid, però llegenda del futbol espanyol, un entrenador que portava altres idees que podia ordenar-los, no? A Mbappé i a Vinícius. Si el tema és que si no empoderes el teu entrenador, si no li dones tota la capacitat perquè pugui manar, és que és igual. Si en algun moment Vinícius té un problema amb Mourinho, Vinícius anirà a parlar directament amb Florentino Pérez, no parlarà amb Mourinho aquest problema. Aquest és el tema de que estiguin, com deia el Roman, mimats i que algú els pugui adreçar o no.
2: Però en teoria
1: Sí.
2: l'arribada en Roman de Mourinho no és per que Florentino Pérez no hagi d'estar rebent els jugadors quan tenen un problema amb l'entrenador, sinó que és un entrenador que sap gestionar un vestidor amb una mà ferma per poder portar, bueno, una guarderia, no diré una guarderia, però sí un parvulari, que és el que sembla
1: Que
2: moltes
1: és el que
0: vegades.
1: sembla. A veure, jo crec que l'única condició que ha posat Mourinho i coneix la casa, o sigui, ja sap on va, és jo tindré plens poders aquí dins del vestidor i jo crec que Florentino ja ha dit, sí, fes el que calgui, però
0: Clar,
1: aquí
0: amb
1: hem de
0: aquest sí,
1: guanyar el que
0: amb ell.
1: sigui, i amb això sí que ho tindrà. El que passa que a veure que hi haurà algun jugador que sortirà aquí una miqueta escaldat, cremat o finiquitat, no sé qui, no sé si serà Vinícius, no sé si serà Mbappé, no sé si serà algun del mig del camp, però hi haurà alguns jugadors que, i segurament aquest estiu jo crec que el Madrid intentarà fer caixa amb alguns jugadors, a veure, no sé si Valverde sortirà o Tchouaméni o uns d'aquests, però jo crec que hi haurà alguns moviments bastant importants en aquest sentit, perquè o bé Florentino li ha dit, escolta, aquests dos no els vull veure, o si no entrarà Mourinho i dirà, mira, aquests, aquí fitxo jo dos, tres jugadors de la meva corda i vinga, i cap endavant. Però a veure, la llibreta de Mourinho ja la coneixem tots, o sigui, jo a veure com cara tot això dins de la Lliga, jo ho veig ja tant com un déjà vu, o sigui, clar, és que jo no puc entendre com deixes escapar un entrenador com Xavi Alonso, que sí, que amb un perfil doncs més actual, amb un Mourinho, no? Però en fi,
0: Però
1: Florentino ve amb un entrenador que, tot i que l'ha criticat, també va ser dels que ell sempre en públic ha parlat bé d'ell, de Mourinho i de Zidane. També té l'estima d'Ancelotti, però bueno, ja veurem què passa.
0: no oblidem que també Mourinho, quan va arribar la primera vegada, al 2010, venia de guanyar la Lliga de Campions amb l'Inter de Milà. I ara ve de no tenir

0: no arribar als objectius.
1: Ara ve de fracassar amb el Benfica, de fracassar amb el Tottenham, de fracassar amb el Fenerbahçe, de fracassar amb el Benfica. Amb la Roma li va anar una mica millor perquè va guanyar un títol i va arribar a la final de l'Europa League.
2: Conference.
1: Exacte, va guanyar la Conference i va arribar a la final de l'Europa League, va perdre els penals amb el Sevilla. Amb la resta de clubs és que ha estat acomiadat de tots, eh?
0: Clar, és a dir, no és el Mourinho d'aquell moment. No, però no sé si al final, com diu la dita castellana, la cabra tira el monte i no ha perdut la seva manera de comportar-se.
1: Si el que ha dit el Roman és tal qual, o sigui, els seus millors dies han passat i ara, bueno, pues Florentino busca el que va buscar en el seu moment amb José Mourinho, que és tallar per lo civil o per lo criminal una època que s'aventura bastant daurada al Barça, amb dues lligues consecutives, estan a tocar o estan competint la Lliga de Campions. En aquell moment el Barça havia guanyat una Lliga amb... no, dues, amb Guardiola i va arribar Mourinho per intentar sacsejar i per intentar trencar aquesta dinastia que volia implantar Guardiola.
0: El que va fer és va trencar les relacions entre els mateixos jugadors, sí, d'un i altre equip.
1: No, algú havia de sortir mal parat, evidentment, clar, en aquesta guerra.
0: Doncs en aquesta situació, Roman, a veure, ara al davant tindrà a Hansi Flick. Guardiola va aguantar fins que va dir allò de felicitats, el senyor Mourinho ha guanyat aquí.
1: La Champions particular.
0: La Champions particular l'ha guanyat. És el puto amo. Ara té al davant a Hansi Flick. Sembla que Hansi Flick aguanta més. Però clar,
2: sí,
0: el Mourinho...
2: No està... Sí, no és tan paramental, el que passa que també Hansi Flick, a veure, està en la seva última etapa d'entrenador, dit per ell, i si ha de dir la seva, també la dirà. I jo crec que...
0: Però es posarà a prova la seva paciència a Mourinho?
2: Jo crec que buscarà posar-lo a prova i en alguna d'aquestes pot saltar. Però bueno, també aquí... jo crec que, per exemple, la directiva amb Joan Laporta, jo crec que també aquest salseo amb Mourinho, jo crec que Laporta li agradarà. Veient el perfil del president del Barça, jo crec que li agradarà això. També us dic una cosa, i ara que estava fent memòria i abans deies d'Ancelotti amb l'Everton, recordo quan va venir Ancelotti, també, que estava allà com acabant la seva carrera, i Ancelotti va venir al Madrid i sabem el que va passar, no?
0: Sí.
2: No li va anar tan malament en la seva segona etapa al Madrid. Per això, abans que el Madrid també té bons jugadors, si tu els ordenes...
0: I anirà al mercat ja Dumfries, Konaté, més els jugadors que encara ha de fitxar. O sigui, Florentino anirà al mercat, no crec que a rebentar, perquè això és més dels clubs anglesos, però sí que anirà al mercat perquè després de dues temporades sense res no es pot permetre una tercera i més quan ha estat reelegit pels socis.
1: No, si és que l'equip... les peces més difícils de trobar, els Vinícius, els Mbappé, aquests ja els té. El tema és col·locar-los bé, que et facin cas, que pressionin, que puguin treballar defensivament, però els Bellingham, els Vinícius, els Mbappé, aquests ja els té. Sí, veurem si Rodri, que és segurament el més desitjat o el més necessitat, un altre central segurament, però és que les peces al Madrid té moltes de molta qualitat. Pots repescar Nico Paz per pocs diners, Víctor Muñoz com a fons d'armari, si és que hi ha molts jugadors vàlids a la plantilla del Madrid ara mateix.
0: Sí. Pel que estem veient, la lluita entre Barça i Real Madrid no només serà la llespa, sinó que pot anar més enllà, sobretot després d'escoltar aquesta tarda l'actual president del Futbol Club Barcelona, fins que no es faci ja oficial l'arribada de l'elegit Joan Laporta.
1: Sí, l'1 de juliol.
0: L'1 de juliol. Rafa Juste, que avui ha anat a visitar el Senat del Club Laurana, els socis més veterans, i ha dit que anirà a la justícia contra el Real Madrid i contra el seu president, Víctor.
1: Ja ho va dir el dia de la mateixa roda de premsa de Florentino Pérez a la que estàvem fent esment abans. El club ja va emetre un comunicat i va dir que estava preparant a l'equip legal algun tipus de resposta. El dia següent va sortir a parlar Joan Laporta i va dir que estaven preparant aquesta mateixa resposta. D'això ja fa gairebé un mes, encara no en sabem res, però ho ha tornat a reiterar

0: Ara Rafa Juste, sí, el Barça anirà fins al final en aquesta qüestió i ja ho ha ja amenaçat, ja et diria, Rafa Juste, amb dir-li que es veuran als tribunals, que es veuran al jutjat.
1: Es veu al final d'aquest túnel jurídic, Roman?
2: Al final, jo no sé on arribarà. El que sí que està clar és que les relacions entre el Barça i el Madrid estan trencades. Recordeu que va haver-hi aquell període entre actes o de, diguem, de guerra freda o de amistat íntima, no? Per la Superliga, i un cop el Barça es va desmarcar d'aquesta Superliga ja, i Florentino ja enfurismat i tot això ha tornat a cara descoberta i a més no ven més tant pel Barça com el Madrid, no? Criticar el màxim rival, no? I més en unes eleccions. El que passa que jo entenc la directiva del Barça, tu no pots deixar que et diguin que nosaltres hauríem de tenir, no? Com deia Florentino, 7-8 lligues més, no? I ens han robat i tot això. Doncs això no ho pots permetre perquè t'estan fent... Jo no sé, a veure fins on arribarà, al final, doncs, si no es demostra això de Negreira, que jo crec que al final està no sé on arribarà, però veig una solució serà potser quan ja no estigui ni Florentino ni Laporta de president, o sigui, això anirà per llarg i a veure, bueno, per tenir distret una miqueta el personal i ja està.
1: Per cert, m'agradaria tant saber com li ha sentat al Florentino els tuits del community manager de l'Atlético de Madrid. Però... que són els tuits de l'Atlético de Madrid, eh? Parlen del community manager perquè és el que fa la feina, però això no es fa sense l'autorització de la cúpula de l'Atlético de Madrid.
0: No, com en el seu dia contra el Barça, o sigui, això està autoritzat per qui ho ha d'estar, o sigui, no sé, jo crec que aquestes coses ja les relativitza, Florentino Pérez, no sé si li ha importat o no. No sé si mira el Twitter, jo crec que no es preocupa gaire d'això, jo crec que...
1: Si em permeteu, me'n vaig un moment al Palau Blaugrana perquè acabo de veure a Pau Gasol a la llotja de la pista del conjunt Blaugrana, on s'està jugant el tercer quart d'aquest primer partit de la sèrie de semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, Albert.
3: Sí, José, i on el Barça segueix per davant en el marcador, el descans eren 19 punts de distància, ara són 21, tot i que Patty Mills té llançaments des del tir lliure per retallar, 3 minuts resten per acabar el tercer quart i no ha mudat el guió. El Futbol Club Barcelona molt més intens en defensa, segueix lastrat l'equip de Vidorreta per aquest 2-11 terrible de llançaments de màxima distància. Recordem que l'equip insular és el que millor percentatge té tant de llançaments de 3 com de tirs lliures en tota la temporada regular. El Barça té el millor percentatge en llançaments de 2. Nicola Laprovittola està sent el màxim artiller del Futbol Club Barcelona des del 6-75 amb 3 encerts de 5 intentats, el màxim anotador i el millor element dels de Xavi Pasqual és, sens dubte, el georgià Shengelia, autor de 14 punts, ha agafat 7 rebots, ha repartit 4 assistències. No té de moment rival, no té oposició al Futbol Club Barcelona aquest primer partit de la sèrie semifinal del títol de Lliga ACB, anota de 3 ara Brizuela, 2:41 per finalitzar el tercer quart, Futbol Club Barcelona 67, la Laguna Tenerife 45.
1: El primer round d'aquestes semifinals que sembla que caurà del costat blaugrana. Parlàvem abans d'aquesta lluita que pot acabar als tribunals entre el Barça i el Real Madrid i la lluita esportiva a la gespa. El Barça, per lluitar de nou per fer-se amb la Lliga la propera temporada, intentar lluitar per la Lliga de Campions, que l'altre dia Guardiola aconsellava que no s'obsessionessin amb la màxima competició continental perquè al final això trenca projectes, cap on ha de reforçar aquesta plantilla i sobretot tenint en compte com està el mercat de disparat i, sense anar més lluny, el que ha pagat el Barça per Gordon. Roman.
2: A veure, és que jo crec que el primer pilar o el primer fitxatge que ha de fer el Barça és un golejador. Jo ho tinc claríssim. I després un central. golejador i un central per pujar al nivell. Després ja pots entrar en altres peces de si se'n va caçador de, i el vens bé i tens més marge salarial i pots... no? Es parla de Bernardo Silva, que també et pots jugar ja a millorar tant d'interior
1: sí,
2: com
1: però
2: Bernardo, a la medular.
1: Sí, però Bernardo Silva li ha posat una miqueta d'aigua al vi a les darreres hores.
0: Quan... Bernardo Silva està esperant perquè sap què decidirà després del Mundial
1: a veure,
0: i
1: Bernardo
0: sap que té ofertes.
1: Si Bernardo Silva vol ser un jugador protagonista, en principi n'hi ha d'altres equips que li ofereixen això, com l'Atlético Madrid. El Barça,
0: bueno,
1: el Barça
0: Hansi veure,
1: Flick,
0: també.
1: Hansi Flick no el té com una prioritat.
0: No.
1: Sí, sabem que la temporada és molt llarga i amb això pot tenir minuts perquè hi ha lesions, hi ha sancions, hi ha moments de forma i quan manquen determinats jugadors, com pot ser Pedri, això es nota.
0: Sí, no, no, si pertanyia dins de la plantilla, jo crec que és un fitxatge que el Barça ha de fer, és de manual.
1: Accepta Bernardo Silva el rol?
0: Ah, no, aquest és el tema, que tu li has de dir, mira, hi ha jugadors per davant teu, tu ja has jugat els 100 millors partits de la teva carrera, el Barça li pot exprimir algun més, però en principi no tindrà un rol protagonista. És a dir, m'imagino, Fermín López és molt més titular ara mateix que Bernardo Silva si ve al Barça. Sí. És així, és tal qual.
2: Però és un futbolista que t'eleva el nivell.
0: No, per això dic que és de manual, que l'has de fer, perquè és gratis amb la carta de llibertat, que després li has de pagar ell, però que és un futbolista que, per tenir a la plantilla, és extraordinari, evidentment.
2: I sobretot si tu vols competir, o sigui, per la Lliga ja hem vist que amb aquesta plantilla el Barça li arriba. En té suficient per competir i per guanyar-la.
1: Bueno, però... a veure, aquesta plantilla sense Lewandowski ja.
2: Ja sense Lewandowski, per clar. Això jo crec que la prioritat és un davanter centre, golejador, i això costa molts diners.
0: I no n'hi ha tants, eh?
2: I, un dels... I no, clar, clar, Haaland és impossible, Harry Kane, que són els dos de... Clar, per això després tenies un Lewandowski que molta gent el criticava, no? És gran i tot això, però clar, és que Lewandowski sense fer res de... tenint un paper secundari et va fer els gols que et va fer. Per tant, aquí és un problema, perquè el mercat no t'ofereix garanties de golejadors. És que no n'hi
0: no,
2: ha.
0: És que, ni... és que no n'hi ha, ni els que n'hi ha... A veure, tu has dit, Haaland i Julián, en principi no. Kane té pinta que... És... Bueno, té pinta no. És... Evidentment que tampoc. Clar, què te la jugues amb Oximent? Que saps,
2: clar,
0: quin preu té i saps quina personalitat i quins problemes ha tingut en el passat. Vlahovic acaba contracte amb la Juve, també està lliure, és un fitxatge que es pot fer. També problemes, és una aposta. Vale, sí, Flick ha potenciat
1: a veure,
0: molts jugadors, no sé si podria fer-ho amb Vlahovic.
1: Si estem parlant de que el Barça ha de substituir a Lewandowski, si passa per un nou, ha de ser un nou titularíssim. Que ningú discuteixi que sigui el nou.
0: No, però és que ara
1: no. I m'estàs donant noms
0: sí,
1: de jugadors
0: clar.
1: Que discutirien.
0: No,
1: l'afició discutiria que
0: Osimhen sí.
1: o Vlahovic fossin titulars.
0: Sí,
1: en aquests moments ho discutirien.
0: Bueno, però és que el Barça ha fitxat a un jugador que segurament tampoc sigui titular ara mateix, eh? I s'ha gastat 60-70 milions per Anthony Gordon.
1: I si se'n va Rafinha? Perquè aquest matí el company Ferran Martínez de Mundo Deportivo... tornava a insistir
0: Aràbia, no?
1: En que Aràbia vol a Rafinha i que pot posar...
0: I que li quadriplicava el sou...
1: Sí, i que podria oferir 60, 70, 80 milions al Barça.
0: Pues que aquí és el jugador,
1: clar,
0: aquí és el jugador. Si Rafinha creu que ja està amortitzat pel futbol europeu, si... És que aquí el Barça no pot fer una altra cosa que, evidentment, si li posen 80 milions davant a sobre la taula per Rafinha...
1: Tu els vendries a Rafinha per 80?
0: És que no tens una altra opció.
1: No, sé que tens opció. Di no. Com la de Madrid ha dit
0: jo
1: no.
0: Jo crec que el Barça no pot dir no a 80 milions per Rafinha. Una altra cosa és que el jugador no vulgui marxar. Aquí això, o sigui, jo crec que Rafinha s'hauria de quedar la primera plantilla del Barça, però si li venen 80 milions per un jugador que aquesta temporada ja no oferirà el seu millor rendiment, gairebé 30 anys, amb lesions... Sí, sí. Però
1: o sigui,
0: aquesta temporada el Barça ha guanyat la Lliga...
1: Si ja comences
0: sense...
1: a fer-li l'envolvente a
0: no,
1: Flick...
0: No, però gairebé sense Rafinha guanyar la Lliga el Barça,
1: sí.
0: Eh?
1: I també s'ha notat en altres competicions quan no hi era.
0: I a l'últim mes no ha estat, clar.
1: I tu, Roman, el vendries per 80?
2: Jo per 80 sí, i sobretot per això, veient els rendiments, i un dels problemes del Barça dels últims anys, i em remeto a l'època de Bartomeu, era no saber vendre els jugadors quan arriben a certa edat. Rafinha, quan està en el seu moment esplèndid, no? Com diuen ja els joves, en el seu prime, en el seu estat platòric, doncs és un futbolista doncs, titularíssim.
0: No, descomunal.

0: però descomunal, però
1: un moment, Rafinha
0: ja comencem amb aquesta irregularitat.
1: Rafinha encara té 29 anys.
2: Bueno, jo dic quasi 30, sí, sí.
1: No sigui veterà. És una edat perfecta.
2: Sí, és la, per això va oferir la seva millor versió fa dues temporades, amb 27-28, clar.
0: Jo estic segur que si al Barça li posen 80 milions...
2: És que 80, eh?
0: Doncs potser ja Bernardo Silva ja no és tan suplent, també pot jugar per allà, de vegades, encara d'interior, depenent més de possessió de pilotes, que Flick, també pot recuperar potser a Rashford,
1: i Flick
0: encara que no sigui el Rafinha.
1: I Flick acceptaria? Com convences
0: a
1: Flick
0: és un home...
1: de que un dels seus intocables surti per 80 milions? Sent una xifra
0: potser...
1: de nivell, eh? És una xifra a considerar.
0: Doncs potser perquè li portes un davanter, dius, és l'única forma de portar un davanter que ens incrementi més la quota golejadora. És que el gran problema, el Barça té un problema d'encaix ara en el mercat important. I és el que dèiem abans, o sigui, al final te l'has de jugar al tot pel tot, fitxant un davanter de categoria. Què passa? Que l'home era Julián Álvarez, però ara si l'Atlético refusa 150 milions, clar, què anirà al Barça amb 150? A veure, i quan han dit els altres que no, aquí va una miqueta també la jugada Florentino, però bueno.
1: Pot ser...
2: És un avís al PSG també, que sí. Si vol per 150 Julián serà
1: bueno,
2: una mica més.
1: Arsenal, PSG... Són equips que han preguntat per Julián, però tu abans preguntaves, deies que el Gordon venia per ser suplent. I si ja està tot pensat per si Rafinha surt?
2: Sí, clar, és que aquesta és una altra.
1: És perquè... que el que ha de fer una bona direcció esportiva és avançar-se als moviments que venen.
2: I el que ens hem oblidat és de João Pedro ja. Aquest sí que ja l'hem enterrat, no? Perquè Deco va anar per João Pedro, va tornar amb Anthony Gordon, sí. I aquest ja...
0: Potser Xavi Alonso li va dir que João Pedro no...
1: Clar. No, és que al final... jugadors
2: també João Pedro no jugarà Champions ni Europa League l'any que ve.
1: Jugadors amb gol diferencials no n'hi ha tants. I aquests que tenen, aquests clubs que els tenen, no volen desfer-se d'ells. Tu creus que el Barça es desfaria de la Minja Mal? No, perquè és un jugador diferencial.
2: No,
1: potser vendria a molts d'altres jugadors, però... un futbolista com Lamine Yamal, no, com el Bayern de Múnich no vol vendre a Olís, no el vol vendre, o com el Manchester City no vol vendre a Haaland o al Chelsea a João Pedro. Clar, sempre hi ha una quantitat a la que no pots dir que no.
2: No, i diferent és, per exemple, el cas de Julián Álvarez del City. Ostres, pues si em ve l'Atlético amb 90 milions, el jugador vol marxar,
1: ja, però
2: l'has de vendre.
1: Però allà no era el pal de paller.
2: No, per això dic que els grans també venen algun futbolista, però que no és el futbolista principal de l'equip. Sí, evidentment, el Bayern ja ha dit que des de ja fa temps que són un club que no és venedor i que no vendran a un futbolista al qual pensin que podrien trobar a faltar la següent temporada. Evidentment, Olise, si el Bayern ven a Olise i diu, vinga, va, vaig al mercat a veure qui trobo com a recanvi d'Olise. Tens a un altre que és pitjor que Olise, llavors diuen, no el venc.
1: Roman,
2: però és que és molt fàcil.
1: Roman, estem parlant de jugadors... Sí.
0: És com el Barça, no? És com el Barça. Pedri, tu penses que el Barça vendria
2: clar,
0: a Pedri?
2: Clar.
0: O a l'Amin, que hem parlat abans. O... mira, et diria més, fins i tot a Joan García ara mateix, quan li costaria un porter com Joan García. Per tant, hi ha 3-4 jugadors que no te'ls vendries per res del món. Per què? Perquè no trobes recanvi en el mercat, o per trobar un recanvi és que no tens. Per tant, aquí hi ha jugadors que, a veure, ja sabem, en futbol sí, la paraula intocable, però tots els equips, i més ara en aquesta situació de mercat que estem parlant, que hi ha perfils de futbolistes que no n'hi ha, no els trobes. Per tant, les cartes estan molt marcades i al final, si tu vols aspirar, i més com està el futbol, les tàctiques i tot això, però la genialitat, el toc de màgia, ja ho veurem segurament en el Mundial, en partits, que els partits a vegades es decideixen per una genialitat, un cop una jugada aïllada que et fa... I això és el tret diferencial. Tu, si tens un davanter i que et pot fer doncs 40 gols per temporada o 50, quants n'hi ha al mercat? Molt poquets. I per això no te'n despendràs d'això.
1: Ves per on, estem parlant de jugadors de 80, 50, sí. 70 milions.

0: i l'Espanyol amb una mà al davant i una altra al darrere per intentar fer una plantilla on necessita 10-12 incorporacions, Roman.
1: Bueno, estem ja, estem parlant d'un altre mercat, però, mercat més imaginatiu.
0: Però això és, això és el més greu, que estem parlant d'un altre mercat en una mateixa lliga. El Real Madrid fa una oferta de 150 milions a l'Atlético de Madrid. I saps el que... A mi hi ha una cosa
2: Quants mercats triga l'Espanyol a gastar-se 150 milions?
0: No sé, bueno, has de començar a sumar, però el que a mi em preocupa més és que els diners que inverteixen els clubs espanyols surtin fora, perquè si els inverteixen a jugadors d'altres equips de la Lliga Espanyola, aquest diner
2: es comencen a moure
0: a la Lliga Espanyola.
2: No, el problema és que a la Lliga Espanyola quan un equip de la Premier fitxa algun jugador important, allà sí que arriben diners. El tema és que aquell equip important no pot invertir tota la quantitat que li ha donat, m'invento, per exemple, del Villarreal no és un bon exemple, amb Jeremy Pino, però si un jugador, si un equip important d'Anglaterra ve a part Omar Alderete, el Getafe no pot reinvertir els 10-15 milions que li paguen per Omar Alderete en altres futbolistes de la Lliga. Li serveixen per inscriure, per pagar els deutes, etc. Llavors el mercat és complicat que es mogui en aquest sentit.
0: Quin mercat li espera a l'Espanyol aquesta temporada amb Monchi al capdavant?
1: Doncs dependrà si pot vendre alguna peça de les que té. L'any passat mercat
0: com
1: de l'Espanyol va girar...
0: Com Joan, segur que no.
1: És a dir, com Joan, segur que no.
0: Vindrà a pagar una clàusula de 25 perquè...
1: De 25, no.
0: L'únic que podria ser... L'únic que podria ser Urco, si l'Atlètic de Bilbao, per la seva política de fitxatges, necessita un migcampista, però està mirant d'altres opcions.
1: Però no, complicat, per això Monchi tindrà...
2: Però Urco, quan podria sortir? 8?
0: 20, no, més, 20.
2: 20? No, és que l'Atlètic Club jo crec que és impossible que pagui 20 milions per Urco.
0: És que l'Espanyol no pot perdre...
1: Em va pagar 5-6, no? 5,
0: sí,
1: 5,
0: per
1: no?
0: Un percentatge. 4,5. Per un percentatge. Sí, però al final l'Espanyol no pot malvendre un actiu que ara mateix és dels que més diners li podria reportar.
2: Sí, no, però vull dir, 20 milions em sembla una quantitat irreal.
0: 150 et sembla una quantitat real, clar. No,
1: l'Espanyol haurà de... Doncs Monchi haurà de tirar de solucions imaginatives, potser vendre algun jugador d'aquests cedits, que potser no comptarà amb Manolo, treure algun milionet per aquí per allà, però, clar, comparat amb les xifres estratosfèriques o milionàries que estàvem parlant, això és és un mercat més casolà, i de segones o terceres lligues, i a veure si es treu un merlot blanc de sota el braç i a veure com va, però serà complicat.
2: Passa que Monchi ha deixat tocat a l'Aston Villa perquè problemes de contractes, abans al Sevilla, haurà de millorar també en aquest sentit Monchi.
0: El que nosaltres no podrem millorar és una tertúlia com la que hem tingut avui amb el nostre company Román Martínez. Román, preparat pel Mundial?
1: Preparadíssim pel Mundial, a veure, ja, sí, o sigui, amb ganes de Mundial, amb ganes de...
2: Haití, Escòcia a les 3 de la matinada?
1: Sí, un Mèxic-Haití, el que sigui, això sempre. Un Mundial és cada 4 anys i s'ha de celebrar, i s'ha de gaudir.
0: Gràcies, Román.
1: Una abraçada.
2: Fins ara, Josep.
0: Fins ara. Passem pel Palau Blaugrana a les 9:24 minuts. Com va el partit entre el Barça i la Laguna Tenerife? Ha canviat?
3: Sempre m'agrada dir aquesta expressió, dat i beneït, José Agustín, al partit. Resten, això sí, 5 minuts, 44 segons per davant, però el Barça ho té absolutament fet davant d'un equip tinerfeny molt inferior en el vespre d'avui. Dic 5 i mig per la conclusió del partit, 85 Futbol Club Barcelona, 57 la Laguna Tenerife.
0: Gràcies, Albert.
3: Adéu-siau.
0: Viu la Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny gaudeix gratis de la Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
5: Pues yo me voy a la Mutua. Contento. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la

0: Mutua y todos contentos.
1: Condiciones en Mutua.es.
2: La visita del Papa León XIV a España es uno de esos momentos que no solo se viven, se comparten. Y Telefónica, como colaborador tecnológico principal de este encuentro, aporta toda su infraestructura y refuerza su red para que cada instante llegue a millones de personas. Porque ser la mejor vía de acceso de la sociedad a las tecnologías digitales es hacernos sentir parte de algo más grande.
3: A les 9 i 25 minuts busquem saber què ens ha preparat aquesta matinada al Nis de Ràdio el David Cervelló. Hola, David.
4: Molt bones, José. Doncs aquesta propera matinada a Nis de Ràdio, en Robert Calvo ens farà un especial a Telebritis d'un dels compositors de caretes de programes més importants de la televisió espanyola. Veurem qui és, ho manté en secret. El nostre coach de capçalera ens parlarà de com viatjar sense equipatges per la vida, evidentment. A tu mateix, que ja t'has d'acostumar a aquests horaris en què jugarà a Espanya, doncs ja et quedes despert, si no et sembla malament, i ens fas algun recomanacions de llibres, i la Andrea Valls ens parlarà del seu llibre Què puedo hacer si me duele la barriga. I sí, digui.
5: No, quería preguntarle, ¿usted cuánto dinero cuesta? O sea, ¿usted cuesta 150 millones? Es que estoy buscando a alguien de 150 millones y no sé quién fichar. No, jo estic molt a gust aquí a Nits de Ràdio, no tinc temps per coses d'aquestes. En fi, parlarem d'aquestes i moltes altres coses a partir de 2:15 i fins a les 6 a Nits de Ràdio. Us esperem.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Ara volem conèixer més coses que estan succeint al món de l'esport més enllà del futbol i del bàsquet del Palau Blaugrana. Víctor Llucià.
2: Doncs tenim futbol sala en directe, segon partit de l'eliminatòria de les semifinals de la Lliga entre el Movistar Inter i el Barça. De moment, el primer punt el té el Barça després de guanyar 4-3 al Palau, i en el segon partit, a falta de 6 minuts per acabar la primera part, guanya el Barça 0-1 a terres madrilenyes, gol de Mamadou Touré ara mateix. Per tant, el Barça estaria segellant l'accés a la final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. I més qüestions, en handbol, el Fracking Granollers ha anunciat la renovació per una temporada més fins al 2027 de l'extrem esquerre Jordi Daumal, el jugador de Sant Pere de Vilamajor, en la seva segona temporada. L'equip ballès ha anotat 65 gols en 27 partits de Lliga Sobal.
1: I ara anem a conèixer un professional de l'activitat física que no deixa d'investigar per millorar la vida dels esportistes.
3: Una sèrie exclusiva de A3Player.
4: La Policía Autonómica de Cataluña está llevando a cabo una operación jaula en Lleida.
3: Una fuga salvaje.
5: No sé por qué disparó a los Mossos cuando le quedaban meses para salir en libertad.
3: Una amistad al límite.
6: Prieto cuidaba a Calatrava como si fuera su hermano gemelo.
3: Julián Villagrán.
7: Yo no quiero más sangre en mis manos, y menos la de un crío.
3: José Manuel Poga.
8: Si tú no tienes fuerza, yo te la doy.
3: La primera serie de Carlas Porta, inspirada en hechos reales.
9: La jaula no puede tener ninguna grieta.
3: 33 días, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo.
10: En la provincia de Segovia se unen historia, naturaleza y una rica tradición gastronómica, con un lugar ideal para invertir, emprender y crear empleo. El destino perfecto para una escapada o vacaciones inolvidables. Todo esto se pone en valor en una nueva edición de los Premios Diputación de Segovia, y Rafa Latorre y el equipo de La Brújula no se lo quieren perder. Miércoles 10, desde las 7 de la tarde, en directo desde el patio de columnas del Palacio Provincial de la Diputación. Onda Cero, tu radio.
1: El món de l'esport no és aliè a l'evolució tècnica i científica, sobretot en aquells esports on hi ha una gran inversió. Els resultats són gairebé una obligació, però els esportistes no són màquines perfectes i necessiten ajuda per oferir la seva millor versió. Sigui quina sigui la disciplina esportiva i la inversió que es faci, cal tenir cura de la salut de l'esportista i ajudar-lo a créixer per millorar el seu rendiment. Cada esport té les seves peculiaritats i cada atleta té un cos diferent. I dintre d'aquesta individualitat cal que puguin evolucionar. Recentment hem conegut que la selecció espanyola de voleibol ha contractat a Javier Peña López, investigador i professor a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, on forma part de del Departament de Ciències de l'Activitat Física. Hola, bona

0: Tarda, Javi.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Com esteu vosaltres de concentració aquí al Gar de Sant Cugat amb la selecció?
1: Correcte, doncs mira, estem just després de la primera jornada de Lliga Europea i hem tornat ara al CAR, vam tornar ahir des de Madrid i bé, molt, molt contents perquè la primera jornada hem aconseguit guanyar els dos partits i ara estem preparant el desplaçament cap a Romania d'aquesta setmana per la segona jornada.
0: On jugareu amb l'anfitriona i amb Azerbaiyán els dos partits d'aquesta setmana.
1: Correcte, sí, tenim pitjor calendari perquè quan ets local normalment pots jugar divendres, diumenge, llavors tens un dia de descans i en aquest cas jugarem dissabte, diumenge, però la cosa bona és que juguem contra Azerbaiyán, que en principi és un rival inferior i el partit dur serà el de Romania, que té millor rànquing que nosaltres i és un dels objectius d'aquest període d'activitat de poder guanyar-los.
0: Com dèiem abans, tu ets professor investigador aquí a la Universitat de Vic, però la teva vinculació amb el món del voleibol no és d'ara. Tu has treballat al Club Voleibol Teruel del 2010 al 2014 i abans havies treballat a la Federació Catalana de Voleibol com a responsable de tecnificació i a la Generalitat de Catalunya de Voleibol, a part de treballar també a categories inferiors del Joventut de Badalona. Per què t'agafen a tu, que ets un expert en investigació esportiva, per formar part de l'organigrama d'aquesta selecció espanyola de voleibol?
1: Bé, jo suposo que cada persona intenta tenir un perfil diferent, no?, a nivell de la seva feina, no?, per intentar diferenciar-se una mica del que fan la resta, i jo, tot i que sóc un acadèmic, sempre he intentat mantenir un peu a la pràctica, perquè al final jo penso que també els nostres alumnes ho agraeixen, no? Si tu ets professor de teoria de l'entrenament, com és el meu cas, i fa 20 anys que no entrenes a cap esportista, doncs el que expliquis a les aules pot estar molt bé des d'un punt de vista teòric, però li manca coneixement pràctic, no? Llavors jo he fet aquest esforç que tu comentes, perquè a part dels equips que has comentat, doncs, en posterioritat he estat treballant amb altres equips del nivell, com a preparador físic, com a consultor, i crec que segurament aquesta doble vessant teòrica, però també aplicada, és el que porta la federació a comptar amb mi aquest estiu com a cos tècnic de la selecció nacional.
0: Deia abans que cada esport té les seves peculiaritats i cada esportista és diferent al que té al costat. Al món del voleibol, com es pot aplicar la teva experiència i les teves investigacions?
1: Bé, nosaltres treballem al centre molt sobre el tema prevenció de lesions i, evidentment, com que el voleibol és el meu esport, doncs hem fet molts estudis a nivell epidemiològic per poder quantificar una mica i conèixer quin és l'abast de les lesions que es pateixen al voleibol, tant traumàtiques com de sobreús. Amb l'objectiu quin? Pues poder tenir la fotografia que després ens permeti aplicar les millors pràctiques i els millors protocols, no? Jo crec que aquesta és una de les principals aportacions que jo estic fent en aquest període aquí.
0: Com es millora el rendiment en aquest esport?
1: Bueno, en aquest i en qualsevol. Es millora aconseguint una cosa que és molt difícil, que és la dosi justa d'entrenament. O sigui, nosaltres sabem que l'esportista necessita entrenar. L'esportista necessita entrenar per mantenir el seu nivell de forma i per poder millorar. Però ajustar molt bé la càrrega, la dosi d'entrenament és clau, perquè si entrenem poc, doncs no millora el seu rendiment, però si entrenem més del compte, doncs és quan apareixen les molèsties i les lesions. Llavors, és molt important fer aquesta feina d'intentar monitorar les càrregues i quantificar les càrregues per poder determinar quina és la dosi exacta d'entrenament que es necessita en cada moment.
0: I cada esport té una dosi concreta?
1: Sí, evidentment, perquè les accions són diferents, no? Aquells esports que tenen més cursa, doncs tenen un tipus de demanda. Aquells que tenen més canvis de direcció i més frenades, doncs tenen una component muscular excèntrica que fa que el nombre d'accions, doncs també òptim, diguéssim, sigui un altre. I en el nostre cas, nosaltres al final el que tenim és molta acció de salt. L'acció de salt, doncs, també té un traumatisme, diguéssim, a nivell més crònic, a nivell de les articulacions, sobretot dels genolls. També aquests salts normalment estan associats a un colpeig, que també comporta un traumatisme crònic si no es fan bé les coses a nivell d'espatlla. I bueno, doncs això és el que nosaltres intentem veure de manera objectiva, quin és el nombre màxim de salts que podem assolir i com podem entrenar també aquestes accions a nivell condicional, perquè el jugador, pues, salti al màxim, colpegi la pilota el més fort possible, però que ho faci durant tot el partit i, evidentment, pues, buscar la dosi exacta perquè a través de les càrregues doncs, ho pugui manifestar en partit sense molèsties.
0: Ho explicaven abans que hi ha hagut una evolució brutal als darrers anys tecnològica i científicament, i teniu càmeres i tecnologia envoltant els jugadors als entrenaments i als partits per agafar totes les dades possibles perquè vosaltres pugueu fer un diagnòstic de com es troba cadascú, perquè estem parlant del voleibol, un esport que, com tu deies, has de saltar, has de

0: Colpejar, i sobretot has d'equilibrar-te per no patir lesions ni a la caiguda ni al colpejar.
1: Sí, la quantificació de la càrrega d'entrenament, tant interna com externa, és una cosa que és molt antiga. Vull dir, els pulsòmetres que ara la gent porta
0: Sí.
1: amb el seu rellotge és una de les innovacions més primerenques. Parlem tranquil·lament dels anys 70, no? Però què passa? Que aquesta tecnologia, gràcies a tota la, diguéssim, al desenvolupament actual, el que s'ha fet és més econòmica i sobretot s'ha fet més petita. O sigui, és un tema de tamany directament, no? Això que ens permet, per exemple, en el nostre cas, nosaltres posem a la cintura un acceleròmetre que ens diu la quantitat de salts que realitzen els jugadors en cada situació d'entrenament i competició, ens mesura les alçades i sobretot ens discrimina una cosa que per nosaltres és molt important, que és que diferencia els salts que són d'alta intensitat d'aquells que no són d'alta intensitat. Llavors, a partir d'aquí, doncs, nosaltres podem obtenir una sèrie de fórmules en les que sabem, doncs, que en un escenari de demanda màxima, que és un partit a 5 sets, en el cas del vòlei, quin és el nombre màxim que fa cada posició de joc d'aquests salts d'alta intensitat. A partir d'aquí, això ho anem recollint i podem establir uns percentatges que són, entre cometes, segurs per entrenament, no? També utilitzem tecnologia radar. Nosaltres estem al fons. De fet, és una de les meves feines durant el partit, diguéssim, que és anar enregistrant totes les velocitats de colpeig dels jugadors. Això per què ho fem? Pues, evidentment, per poder tenir un registre que ens digui a quina velocitat estan servint, però després també per poder saber si aquesta velocitat es pot mantenir o si la fatiga està afectant el jugador en determinats moments, on ell vol colpejar la pilota a màxima velocitat i no ho pot fer perquè no aguanta des d'un punt de vista físic, no? Llavors, sí que és veritat que, bueno, que cada vegada hi ha més eines tecnològiques que ens permeten objectivar molt el que l'esportista està patint, diguéssim, des d'un punt de vista de càrrega, sobretot externa, no?
0: Normalment en un partit, en una competició, als esportistes se'ls demana que vagin al límit, que vagin al màxim, però el preparador físic ha de regular que no sempre sigui el màxim per evitar ensurts.
1: Si el jugador està bé, no. Si el jugador està bé, el que ha de fer el preparador físic és ajudar l'entrenador a que durant la setmana s'entreni amb les condicions idònies perquè el jugador arribi fresc al cap de setmana i pugui donar el seu màxim. Perquè idealment no hem de tenir el jugador limitat en situació de competició. Allà necessitem que estigui amb les màximes capacitats possibles. Evidentment, depèn del rival que tinguis davant. Si és un rival superior, evidentment això està fora de tota discussió. Un rival del teu nivell el mateix, i si és un rival una mica inferior, potser diguéssim que el desafiament està en que el jugador no es relaxi, no? Diríem. Però des d'un punt de vista físic, doncs, tens una mica més de marge. Però ja et dic, jo crec que no, que el que hem de fer nosaltres és ser un facilitador perquè el jugador pugui donar el seu màxim sense cap mena de limitació als dies de competició. Això per mi és la clau.
0: Parlaves abans de la durada dels entrenaments, cada modalitat esportiva té els seus i moltes vegades des de la ignorància l'espectador compara i diu, home, com et pots queixar si estàs entrenant només 1 hora i mitja amb d'altres que estan entrenant 8 hores? Com pots queixar-te si estàs a la gespa 1 hora i mitja cobrant el que cobres i les noies de la sincronitzada fan 8 hores al dia o els nois del waterpolo fan 5 hores pel matí, per la tarda? Com es fa entendre a una persona de carrer que cada esport, com deies abans, és diferent i que no és el mateix, com deies, el que pot fer un entrenament en bàsquet, en voleibol, en futbol, com el que pot fer un entrenament en gimnàstica, en una piscina, waterpolo o gimnàstica a la sincronitzada.
1: A veure, jo també tinc la meva opinió al respecte,
0: Sí?
1: però per no posar-me de peus a la galleda amb altres esports en els que jo no hi participo, diguéssim, cada modalitat, doncs, té un llindar d'entrenament idoni. Això és evident. Què ho marca això? Pues ho marca el tipus d'esforços que es donen en aquella situació de competició. També és veritat que moltes vegades aquest comentari obvia una cosa que és molt rellevant, que és que s'està parlant d'esports que competeixen moltíssim. Per tant, diguéssim que van a un model diferent de preparació en el que és el propi esforç competitiu el que et manté en un estat de forma òptima. Llavors, els entrenaments que estan al voltant d'aquest esforç competitiu són bàsicament de recuperació o d'anivellament d'estats de forma. Per posar-te un exemple, al futbol, doncs, jugant 11 més 5 canvis, no? Anem a posar que tu tens una plantilla de 23 jugadors, doncs, contribueixen significativament, anem a posar que 16, perquè aquests que han entrat, doncs, realment han jugat mitja part i han jugat a alta intensitat. Clar, tu el dia següent amb aquests no pots fer un esforç molt gran perquè necessites que es recuperin. Llavors, aquí el que sí que faràs és amb els suplents intentaràs reproduir un esforç d'alta intensitat similar al del partit i serà el dia següent on habitualment es

0: fan descans per tota la plantilla per ja començar a partir del dia següent amb un cert anivellament d'estats de forma, diguéssim. Llavors és el que et dic, si són esports que després del dia aquest de descans o d'aquest d'anivellament de seguida tenen una altra competició, és que pràcticament no poden tenir esforços d'entrenament molt intensos durant aquestes setmanes tipus quan estan amb un calendari molt congestionat.
1: Hi ha un aspecte del món de l'esport d'èlit que a mi fa temps que em preocupa, i és que cada vegada els esportistes arriben més joves a la competició d'èlit i les carreres són el que són. Alguns sense lesionar se poden arribar, segons la modalitat esportiva, als 30 i pico llargs, d'altres per lesions poden quedar-se abans al camí, però clar, una persona que fa un esport d'èlit i que comença molt jove, als 50 com està?
0: Pues bueno, depèn una mica de lo que s'hagi cuidat i de la sort que hagi tingut, però evidentment l'esport d'alta competició és un element de sobreús, sobretot múscul esquelètic, i és un accelerador de vellesa biològica, això és així. El que passa és que també és veritat que estem observant en esport d'alta competició que les carreres esportives s'estan allargant més que mai. És a dir, jugadors NBA amb 45 anys que estan rendint, això no havia passat als anys 80 o 90, era impossible. Què passa? Que ara hi ha tota una sèrie de ciència al voltant de l'esportista, hi ha tota una sèrie d'especialistes, nutricionista, preparador físic, metge, bueno, fins i tot alguns d'ells arriben a tenir xef fins i tot a casa, sí, no? Perquè els hi cuini. Llavors això també està millorant molt la qualitat de vida d'aquests esportistes perquè puguin allargar-la. El que tu dius, jo per exemple que treballo amb esportistes de tecnificació, la quantitat de U16, U9, U22 participant i sempre evidentment fa que tinguin més probabilitat de patir una lesió simplement per una qüestió d'exposició, això està clar.
1: I el descans actiu, el dormir, el descansar, això que és tan important des fa temps, que s'intenta recalcar els esportistes, la migdiada que fan molts.
0: Sí, sí, això és importantíssim. Mira, jo precisament és un dels temes que he parlat moltes vegades, perquè la part de recuperació, diguéssim, que aquí la portem entre fisioteràpia, medicina i preparació física, no, diguéssim, i la setmana passada precisament això, perquè el jugador a vegades, sobretot amb el tema de xarxes socials, no, pues es compra l'última pistola de vibració, l'última equipament de presoteràpia, no sé què, però després molts d'ells et refereixen que després d'un partit els hi costa molt dormir, no? Llavors, aquí nosaltres sabem que la son és el principal element reparador i en nanos de high school, d'institut, que diuen que els que dormen menys, de mitjana menys de 7 hores al dia tenen 1,5 possibilitats més de lesionar-se després practicant esport, perquè evidentment doncs, la son és el primer element de recuperació biològica que té el nostre organisme i que és totalment necessària. Llavors el que hem de fer també és instruir una mica els esportistes sobre, a nivell de recuperació, quines són les coses que funcionen, quines no tant, i evidentment sobretot promoure que aquelles que realment tenen evidència, doncs que siguin les que utilitzar de manera adequada. Per això se'ls ensenyen tota una sèrie d'estratègies d'higiene de la son, no? Com no utilitzar pantalles doncs, una hora abans, com intentar dormir en un espai que tingui la temperatura i la humitat adequada, amb la roba adequada, i bueno, intentar facilitar una mica, si en el cas d'alguns que els hi costi una mica, doncs, que utilitzin alguns suplements que sí que tenen una certa evidència, com la melatonina, etc.
1: Parlaves abans de la tecnologia que s'emplea cada vegada més evolucionada al món de l'esport, però també parlaves d'aquests pulsòmetres que abans eren alta tecnologia i ara el portem al canell pràcticament tots els que fem una miqueta d'esport. L'esportista de carrer, l'esportista que no és professional, amb què ha de tenir cura a l'hora de posar-se les sabates per fer algun esport?
0: Mira, aquest desenvolupament tecnològic, igual que et deia que els esportistes del nivell a vegades s'afecten per tot el tema xarxes, no? I intenten buscar solucions que a vegades no són les que, si tu vas a llegir una mica els articles científics, doncs són les que els poden ajudar més. Amb l'esportista de carrer passa una cosa una mica similar, no? Jo a vegades veig gent corrent pel carrer, saps? Que tenen sobre clarament i que van amb unes bambes de 200 euros, no? Bueno, potser aquesta persona el primer que hauria de fer és posar-se en mans d'algú professional que l'ajudi a entrenar, que millori la seva condició física i després preocupar-se de si les bambes que porta són les adequades o no, saps? Perquè segurament amb unes bambes de 20 euros si vas a córrer pues no és el que toca. La majoria de nosaltres que setmana i fem un parell de curses cada mes no necessitem unes bambes amb saps? Amb plantilla de mitja sola de carboni i les més cares del mercat. El que necessitem és

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Ja és nit de dimarts a dimecres 10 de juny de 2026. D'ara en endavant, moltes històries, molta gent que passarà pel programa i ens farà feliços, ens farà que ens ho passem bé i que aprenguem moltíssim. Així que, des d'ara fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I una setmana més tenim moltes ganes de passar-ho bé, d'aprendre molt, d'experiències, de vivències, de gent que ens ha acompanyat al llarg de les nostres vides i que els hem vist en algun moment perquè han passat per aquella caixa que li diuen televisió, que alguns li diuen caixa tonta, d'altres caixa sàvia. Aquí el que tenim molt clar és que si ha passat per televisió, l'hem vist, les hem escoltat, aquestes persones, i passen a formar part de la nostra banda sonora. I no ha estat a la comitiva papal, però sí fa ràdio com Déu mana, el grandíssim Robert Calvo!
6: Hola, David Cervelló!
5: Escolta'm ja una cosa. Aquí.
6: Molt bé.
7: No he estat a la comitiva papal fins avui. Perquè avui me n'hi vaig.
5: Què em dius, mare
7: meva?
5: Home,
7: i tant, David.
5: Mare meva, és que
7: mira,
5: no pares.
7: Ara quan acabi amb tu, no dormo avui jo.
5: Molt bé. Molt
7: perquè bé. Tant d'hora com a les 5 del matí he d'estar a punt per pujar al monestir de Montserrat.
5: Toma
7: a veure
5: ja.
7: La Mare de Déu.
5: Toma ja.
7: La Moreneta. Perquè, clar, aquest dimecres és dia en el qual el Sant Pare pujarà a la muntanya de Montserrat, ell hi anirà en helicòpter, jo hi aniré en tren de Ferrocarrils de la Generalitat.
5: Molt bé, molt bé.
7: Amb tota la comitiva de periodistes que seguirem al llarg del dia d'avui al Papa, que recordem anirà a la presó de Brians també, i després oferirà aquesta missa a la Basílica de la Sagrada Família.
5: Molt bé, doncs escolta, aquí tenim The Mamas and the Papas, tu.
7: The Mamas and the Papas, sí. California Dreaming.
5: California Dreaming, fantàstic. Doncs et seguirem per la ràdio i no, tots els nostres
7: oients. De fet, vull dir que la gent avui hauria de valorar encara més que mai la meva feina, perquè avui no dormiré, David.
5: Sí, senyor.
7: Perquè no val la pena ara anar-se'n a dormir per 2 hores.
5: No, la ràdio li treu el son. No, sí, miri, escolti,
7: que... Però només per un dia. Ho faig encantat per l'audiència d'aquesta emissora que s'ho mereix.
5: I t'ho agraïm.
7: Escolta'm, el papa avui, saps què li cantaran avui? Li cantaran el Virolai, esclar.
5: Ah, ostres, és veritat.
7: Ja li van cantar ahir el vespre i li ha cantat també en Sergio Dalma. Per cert, Sergio Dalma que avui apareixerà en aquesta secció.
5: Ah,
7: només et dic això.
5: Molt bé.
7: Perquè avui això va de música, David.
5: Ah.
7: Va de tele,
5: sí?
7: Però va de música. No només la d'aquesta setmana, sinó la de la setmana que ve, de secció, la que ens posarà a les portes de l'estiu. Et prometo, a tu i a tota la teva audiència, que ens emocionarà.
5: Que bé.
7: Molt, moltíssim. Per què? Perquè celebrarem una cosa molt important, que és el que passarà el dia 21. El dia 21, diumenge, que per cert, diumenge 21, programa especial d'En Bones Mans, dedicat al poder de la música per fer salut.
5: Que bo.
7: És a dir, la música com a teràpia per fer salut. Doncs com que diumenge 21...

0: motiu serà la Festa de la Música, o la Fête de la Musique, en francès, que és una celebració internacional que té lloc cada 21 de juny, he pensat que què millor que parlar de la música a la televisió. Que important és la música a la televisió, no?
1: I tant, i tant.
0: I si pensava en música a la televisió, a mi m'han vingut al cap alguns personatges, però un sobretot que avui portarem aquestes celebrities. I ja aniràs veient per on van els trets si et dic que aquest home és molt important per explicar la història dels programes de la televisió de les últimes dècades al nostre país, tot i que fa molt temps que està desaparegut, desaparecido en combate, però va ser molt, molt important als anys 90 aquest home. I abans dels 90 va fer moltes coses que tot seguit explicarem. És un home que va posar música a les sintonies més recordades de la història de la televisió. I clar, jo avui et porto algunes sintonies, però abans te les porto, diguéssim, desgranades. Perquè entenguem el poder de la música, dels arranjaments i de la direcció musical a la televisió, perquè sense la música les melodies, o sigui, les lletres no tindrien sentit, no hi hauria melodia. Per exemple, què passaria si a la següent sintonia de televisió li traguéssim la música? Sonaria així. It's right.

0: Bueno,
1: clar,
0: sí.
1: Això no té cap sentit.
0: No, és una mica quatre, perdó, quatre borratxos que estan allà, sí. Que estan allà cantant, Ja m'entens, sí,
1: esclar,
0: sí.
1: Esclar, però si a això li sumes un gran director d'orquestra, que a la vegada és un gran músic, et surt

0: Com canvia, eh?
1: Això sí, com canvia,
0: com
1: la cosa.
0: Canvia la cosa, tu. Quina
1: per tant,
0: meravella.
1: La gent ja es intuirà per on van els trets avui. Molt no bé. Parlo ni de Ramonxo, que ja el portarem un dia aquí, ni d'Ana Obregón, que també la portarem aquí, sinó que parlo d'Eduardo Leiva, quina el maestro Leiva. Eduardo Leiva Rosell, que és un home que va néixer a València el 13 d'octubre de l'any 1944 i que ha estat un dels grans músics de la tele, David.
0: I tant.
1: Sense ell, aquesta sintonia del que apostamos no hagués pogut esdevenir. Per què? Perquè darrere hi ha un compositor que és Danilo Baona, que és el compositor de la sintonia, però els arranjaments i la direcció orquestral són de Eduardo Leiva, el maestro Leiva, que és avui la nostra celebrity de Vic.
0: Sí, senyor,
1: sí, senyor. I que sense ell no haguéssim pogut cantar allò de si quieres navegar en un zapato, poniendo como vela un calcetín, ¿qué apostamos?
0: Quina meravella.

0: mi m'agrada molt, ho descobrim al llarg d'aquesta secció, que el maestro Leiva, totes les cançons que dirigeix per televisió són pas dobles. Ah. Tot el patxim, patxim de fons, sí. Que et surt un pas doble.
1: Sí. En tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruel. Que apostamos. I quin bon rotllo que et genera, això.
0: Ai, sí.
1: I com et predisposa ja a passar-ho bé.
0: Com aquestes, David.
1: Bueno, perquè la societat tampoc és així. Sí, jo crec que, clar, ha canviat tot.
0: Jo pensava, una introducció, una careta d'un programa que duri 2 minuts com
1: sí,
0: aquesta,
1: sí,
0: és
1: sí,
0: impensable.
1: Bueno, la gent ja ha abandonat la sala.
0: Sí, no,
1: sí. Està clar. Bueno, si la salten, el jovent i gent gran, també, ja fa skip intro.
0: És que la gent que tingui plataformes ho sabrà, sí, que quan veus una sèrie et diuen, pots saltar-te la careta, jo penso, però quina falta de respecte
1: és aquesta? Però sí, a veure, què hagués sigut d'Expediente X sense la careta, vull dir, és que era el que et posava en situació.
0: I aquest programa sense la careta.
1: Sí, que sí, que sí, que sí.
0: El maestro Leiva és un dels homes que ha posat música a la nostra vida i la música explica la nostra pròpia història com a humans, com a persones. Sense la música no seríem res. De fet, sense la música seria impossible viure.

0: I ho descobrirem aquesta setmana i la vinent. La vinent, et prometo, David, és que no vull avançar-me, però t'emocionaràs de debò la setmana que ve perquè et portaré aquí unes coses que fliparàs.
1: Wow.
0: Les sintonies que jo sé que a tu també t'emocionen que més poden emocionar la nostra audiència sonaran aquí.
1: Wow.
0: Aquest home del qual parlem avui va estudiar piano, clarinet, composició, harmonia, instrumentació i direcció d'orquestra als conservatoris de València, de Burgos i de Madrid. Però t'he de dir que, abans de ser, diguéssim, el gran arreglista i director d'orquestra de la tele, va formar una banda.
1: Què em
0: David.
1: Dius? Què bo!
0: Sí, amb una líder que tenien, que es deia Samantha, i li van decidir posar a aquesta banda Sammy i los Leivas.
1: Quina meravella!
0: Sammy i los Leivas, que només van gravar un single, l'any 1970, i el van titular Corcovado.

0: Clar, això sona als 70s total,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sona molt anyejo. O sigui, ben fet, però molt anyejo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sona anyejo. Ell va ser l'arreglista... És que vull parlar dels arranjaments.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dels arranjaments a la música, que són importantíssims perquè una cançó triomfi, eh? Ell va ser l'home que va fer els arranjaments i va ser el pianista de grans cases de música com Hispavox i CBS, vull dir que molt important. Mm. I va, a més, dirigir algunes orquestres importants, com per exemple l'orquestra que posava música al Festival de la OTI. Te'n recordes? Ostres, de la OTI, David?
1: I tant, i tant. Sí,
0: la OTI és un festival que els més nuevos del lugar no recordaran, però els més viejos del lugar, no cal ser gaire viejo, recordem que és aquell que feien les televisions iberoamericanes, no? Es deia Festival de la Cançó Iberoamericana. Doncs va durar alguns anys, fins que a finals dels 90 van decidir que allò no me portava enlloc i que tenia més sentit fer Eurovisió, que els donava més audiència i més repercussió. Però ell va ser director del Festival de l'OTI, musicalment parlant, als anys 79, 87, 88, 90 i el 85. I et porto el que va passar l'any 1985, quan encara hi havia orquestres a la televisió, David. Mm. I abans hi havia orquestres a la tele.
1: Sí,
0: I ell va obrir el Festival de la OTI des de Sevilla amb l'orquestra tocant això.

0: Imagina't un escenari
1: ple
0: de músics, amb els vents sonant, amb les cordes sonant, amb el senyor dels timbals allà tocant. Em sembla molt emocionant, David, perquè ja no es fa això.
1: No. I sobretot que la gent estigués doncs, disposada, no?, a escoltar-ho i a valorar, no?
0: Sí, una peça de 2 minuts per obrir, amb imatges de Sevilla, aleatòries, molt maques, però vull dir, amb aquesta música i el mestre Leiva dirigint allà. I després d'això, després d'aquesta música, que va durar com 2 minuts, això era l'obertura del Festival de l'Òtic, que en aquella ocasió es feia a Sevilla, i que veien 385 milions de persones.
1: Déu-n'hi-do.
0: Es diu aviat, però 385 milions de persones escoltant la teva música és molt fort.
1: Hi ha dies que no ho fem en bones mans o nits de
0: no,
1: ràdio.
0: No, sí, sí. Però ens quedem en 384.
1: Mare
0: doncs,
1: meva.
0: Atenció, perquè aquell Festival de l'Òtic el van obrir 2 músics, un dels quals ja ha estat aquí, a Telebrities. Ah, amigo. Perquè van decidir que qui millor per representar la música d'aquest país que un home que sabia fer tele i a la vegada sabia fer música. I una dona que feia molta música i que a la vegada tenia carisma i savoir-faire per fer televisió. Paloma San Basilio va obrir aquell festival de la OTI i de cop i volta descobriràs que entra una segona veu, que a veure si saps qui és.
1: A veure. Escolta.

0: Has descobert ja qui és?
1: No, qui és, qui és?
0: Emilio Aragón Bermúdez.
1: Ostres! Que bo!
0: L'any 85, quan encara estava, diguéssim, en panyales a la televisió, ell va presentar aquest festival de la OTI amb Paloma San Basilio al costat i van cantar aquesta cançó, que em sembla molt significativa, que va dirigir el maestro Leiva, de la qual va fer els arranjaments, i que parlava d'això, de la importància de la música, del poder de la música i del poder de la música com a llenguatge universal, encara que aquest festival de la OTI volia unir les persones i els pobles, diguéssim, de parla hispana, però que arribés a tot el món. I ell, el maestro Leiva, va dirigir amb saviesa aquest moment televisiu i va posar-hi música i va posar-hi lletra, aquesta música, i em sembla meravellós que l'escoltem amb la veu de Paloma San Basilio i Emilio Aragón.
1: Quina meravella, preciós, preciós aquest moment, totalment.
0: La veritat és que el maestro Leiva va protagonitzar grans moments a la història de la tele, amb aquest festival de la OTI, del qual ell va ser participant també. És que ell va dir, no solo me conformo con dirigirlo, sinó que voy a participar. L'any 1995, ara farem un salt en el temps. Primer anirem al 95, amb el festival de la OTI, i després tornarem a la dècada dels 80. Uh-huh. Però l'any 1995, ell va ser coautor i guanyador del festival de la OTI amb una cançó que es titulava Manos, que va composar al costat de Txema Puroni, que va interpretar Anabel Rus.

0: Bé, aquesta cançó va guanyar el Festival de l'Oti, però jo t'he dit que ni la recordava. Quan he preparat aquesta secció...
1: Ni ella, ni la cançó. Temo.
0: Ni la seva pròpia intèrpret se'n recorda que la va interpretar, no?
1: Exacte.
0: Manos es titulava aquesta cançó. Però ara entrarem a un terreny que és el de l'emoció, el de les cançons que sí que recordem, i a més recordem què estàvem fent en aquell moment, com ho vam viure, per què va passar allò, perquè ara anem al Festival d'Eurovisió, en el qual el Maestro Leiva va desplegar els seus encants. A la dècada dels finals dels 80 i principis dels 90, ell va ser el nostre director d'orquestra a Eurovisió, quan encara hi havia orquestra Eurovisió, perquè després dels anys 90 també va desaparèixer, ara t'ho explicaré. Però estem a l'any 1986. 1986, ell va dirigir una banda, que no sé si recordes que va anar a Eurovisió, probablement la majoria de gent ho ha oblidat, que es deien Cadillac. Cadillac, que era una banda dels anys 80, l'any 1986 va anar a Eurovisió amb una cançó que van titular Valentino.
2: La chanson espagnole Valentino est interprétée par le groupe Cadillac et l'orchestre est dirigé par Eduardo Leiva.

0: He de dir que si algú després d'escoltar aquesta secció busca a YouTube aquest moment, descobrirà que fins i tot Eurovision, ara és molt espectacular Eurovision, està tot robotitzat i tot mecanitzat, i és com, però aquest moment dels anys 80 era com un videoclip la cançó, i era en directe, vull dir, i hi havia una realització televisiva exquisida, millor que la d'ara, encara que la d'ara estigui mecanitzada i informatitzada i tal, però allò era realització televisiva.
1: Sí,
0: I mira, i aprofitaré per fer un comentari que res té a veure amb això, però amb això de la música vull dir, aquests dies he estat observant la realització televisiva de l'arribada del Papa a Espanya i de tots els actes que ha fet, i penso, 15 anys aquells en els que la Pilar Miró dirigia els grans esdeveniments a la televisió,
1: clar.
0: Hi havia una realització cinematogràfica gairebé, ara no. Ara
1: però també,
0: és una cosa molt...
1: però també fixa't, deixo una reflexió, no? El problema és que abans teníem l'exigència i les expectatives molt altes. Per
0: clar.
1: Què? Perquè tot el que vèiem estava rodat. O sigui, tot el que vèiem estava fet per professionals.
0: Sí, sí.
1: Amb càmeres professionals. A dia d'avui ens hem acostumat a que tot ho veiem pels mòbils, gravats per no sé qui, per no sé quantos, que no són professionals. Ens hem acostumat tant a això que el nostre nivell d'exigència ha baixat.
0: I a més, penso que no sé per què hem arribat a aquest punt en el qual, suposo que és perquè les xarxes socials han democratitzat tot molt,
1: exacte.
0: I han fet que les televisions ja no realitzin per una pantalla...
1: Sí, han dit, si total, posaran el d'un mòbil que estava per allà, un de seguretat, gravant...
0: Sí. Ho he pensat aquests dies amb la realització de l'arribada del Papa, que vaig pensar, ostres, quina mala realització, jo no soc realitzador... Però quina pobra realització.
1: Sí, sí.
0: Quan aquí estem acostumats a grans esdeveniments, i torno el mateix, Pilar Miró va dirigir la boda de la infanta Cristina.
1: Sí.
0: Que, i allò era cinema a la televisió gairebé.
1: Sí, totalment.
0: Ara tot és molt d'anar per casa. Com també la música que apareix a la televisió. Avui et porto un moment que tot Espanya recorda.
1: Vinga.
0: Aquest sí que el recordem totes. Bueno, tot Espanya recorda. Tot Espanya recorda els que hi eren en aquell moment. Te'n recordes de quan Azúcar Moreno va sortir a l'escenari d'Eurovisió a fer allò de Tus ojos bandidos robaron con cuento, saps? Que va començar destemps la cançó.
1: Sí. Van haver de tornar a començar, oi?
0: Van haver de tornar a començar i el mestre Leiva, ara l'escoltarem, ho explica. Perquè és que van donar, diguéssim, l'ordre al de so abans que elles estiguessin a l'escenari i que ell estigués dirigint, van pujar el Fader, que és el canal de la música, i havia començat, anaven pel compàs número 16. Ara ho explica el mestre Leiva.

0: de repente suena la música, la base, pero ¿qué es lo que salía? Compás 16, compás 17, o sea, ya había pasado como 20 segundos de música que no se oía. Me crucé de brazos y esperé, cortaron y entonces empezaron otra vez, desde el principio, y ya bien. ¿Qué es lo que pasó? En vez de esperar, decir, rebobina y empieza. Entonces salió a mitad de la canción. La luna me embrujó
1: y me llevó hasta ti. Aquell any és l'any en el que comença el desastre, David. Saps per què t'ho dic, això? Perquè és l'últim any en el qual, o sigui, és el primer any en el qual el Festival d'Eurovisió permet portar ja música enllaunada, gravada.
2: Clar.
1: Els hi deixen portar 3 o 4 instruments gravats. I aquí es nota que la base musical, la base d'aquesta com de sintetitzador, sí, ja està gravada. Sí, hi ha la guitarra en directe, hi ha les castanyoles en directe, però la resta és tot gravat.
2: Clar.
1: I aquí comença el desastre. Però sí, encara hi ha un any en el que el maestro Leiva diu no. I ara ve l'any, David, ara ve l'any que ens emocionarem. 1991, festival celebrat a Itàlia. I clar, i aquí portem...
2: No me digues más.
1: No me digues
2: bailar más. Pegados.
1: Aquí portaré una cosa que és el que et portava al principi, que és la importància de la música.
2: Com vaig gaudir aquell festival, per favor?
1: El recordes, aquell festival?
2: Home, que cada intèrpret, abans de començar la d'allò, feien com un petit vídeo d'introducció i tots cantaven cançons en italià.
1: És que, a més, vam portar a Eurovisió en aquell any el nostre cantant espanyol més italià.
2: Exactament. I que actualment està cantant cançons en italià.
1: Està cantant cançons en italià.
2: Sí.
1: És el nostre espanyol italià, és el nostre Eros Ramazzotti.
2: Sí, totalment.
1: En Josep Capdevila o Sergio Dalma.
2: Admiració
1: que aquell
2: màxima.
1: Any va portar Bailar Stretti a Eurovisió, o el que és el mateix, Bailar Pegados. I ara farem un exercici, David.
2: Vinga.
1: Primer l'escoltarem a ell, amb aquesta cançó meravellosa dirigida pel maestro Leiva, Eurovisió, i després farem l'exercici d'escoltar... Abans hem escoltat la veu sense la música. Doncs ara escoltarem, després d'això, la música sense la veu, i al·lucinaràs amb els instruments que hi posa i els arranjaments del maestro Leiva. Primer escoltem Bailar Pegados.
3: Bailar Pegados, Bailar Stretti. Allora, per la Spagna, accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Eduardo Leiva. Sergio Dalma canta Bailar Pegados.

0: bailar.
1: Amb un directe que flipes, David.
2: Uau, gallina de piel.
0: Es como estar bailando solo.
1: Sergio Dalma, podries dir que és el CD? No, és en directe, això.

0: Això és una delícia musical.
1: Això és perfecte.
0: Tan ben sonoritzat que s'escolten tots els instruments.
1: És que et venen de gust cantar les melodies, eh? Sí. Aquests... Quina meravella.
0: Sí, sí, espectacular. Ens vam estar ballant.
1: Oh. Mai m'havia fixat en la importància aquí de... dels arranjaments, eh?
0: És que aquí és el que vull anar. Els sí, arranjaments d'una cançó ho són tot. I a més, la direcció orquestral ho és tot.
1: Sí,
0: vull posar en valor no només la música, que ens emociona, que marca la nostra vida, que l'explica la nostra vida, sinó també els músics que han aconseguit que a la televisió la banda sonora sigui tan important. Escoltàvem aquesta tornada de Bailar Pegados amb la veu de Sergio Dalma, que és meravellós, de Sergio Dalma al damunt, i ara vull que l'escoltem sense la veu de Sergio Dalma perquè escoltis cada instrument amb el seu protagonisme, amb una sonorització que a dia d'avui seria impossible a la televisió.

0: Me puso la pelle que llega.
1: Acariciándonos, sintiéndonos la piel.
2: Es que me da gusto, ¿eh? Es
1: para ganar. Nada va a sonar. I vamos a...
2: És meravellosa.
0: Quina meravella, David, que
2: sí,
0: bonic
2: senyor,
0: que és això.
2: Sí, senyor.
0: Ai, el maestro Leiva que va posar música aquell Bailar Pegados i després d'aquell any ja van dir a partir d'este any la música enlatada.
2: Quin horror.
0: I a partir de llavors va començar la decadència al Festival d'Eurovisión, que abans havia estat el festival realment de la cançó. Després va ser una altra cosa. Però bé...
2: Fem una petita pausa perquè ens posin al dia i acabem de parlar del maestro Leiva, perquè queda veritat que això, el programa d'avui és música per a nostres oïdes. De seguida tornem amb Robert Calvo, maestro Leiva, aquí a Nits de Ràdio. Fins ara mateix.
3: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.